0: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
1: L'organització els deien que havien de saldar un deute de 5.000 euros pel viatge. La investigació va començar al desembre arran de la denúncia presentada per una víctima. La policia ha escorcollat 5 dels immobles on s'estava explotant a 24 dones. 14 de les detencions dels membres d'aquesta xarxa van ser a Barcelona i una a Tarragona.
2: I a Barcelona, un home de 86 anys ha mort després de ser atropellat per un vehicle auxiliar de neteja. Ho ha confirmat l'Ajuntament, que està investigant la causa.
3: Els fets van passar ahir a primera hora, cap a les 8 del matí, al carrer Tarragona amb Diputació. L'home va quedar ferit de gravetat i va ser traslladat pel sistema d'emergències mèdiques a un centre hospitalari on finalment va morir. El consistori ha traslladat el condol a familiars i amics en un comunicat i ha explicat que la Guàrdia Urbana ja està investigant les causes de l'atropellament.
2: I l'aeroport de Barcelona ha tancat la primera meitat de l'any amb un nou rècord de passatgers, més de 28 milions entre el gener i el juny. Això és un 4,4% més que l'any passat. Tots els detalls, Pol Valero.
4: En total s'han enlairat o han aterrat més de 34.000 vols. El creixement de viatgers ve provocat sobretot per l'augment dels internacionals, que representen 3 de cada 4 passatgers. En tots els mesos del 2026 s'han superat els registres del 2025. Recordem que l'any passat l'aeroport va tancar amb més de 57 milions de passatgers, superant la seva capacitat màxima teòrica, que està al voltant dels 55 milions.
2: Són les 6:58. Més enllà del partit de la selecció, Barça i Espanyol ja coneixen els horaris del debut a la Lliga, amb Martí Juncà.
5: El Barça debutarà, recordem, a la jornada 2 degut als aplaçaments del Mundial, al tenir jugadors a les semifinals. Ho farà contra l'Elx, el Martínez Valero, el dia 23 a 8:45 de la nit. L'Espanyol, per la seva banda, ho farà el 16 d'agost a la jornada 1, a les 7 de la tarda a l'RCD Stadium contra el Llevant.
2: I bones dades per la música en directe, però no tant per la indústria discogràfica. L'anuari de la música 2026 constata un canvi de tendència després de 4 anys de creixement. Ens ho explica la Júlia Domènech.
6: La indústria discogràfica catalana tanca el 2025 amb una caiguda del 5% en la facturació respecte al 2024, un any que va ser especialment bo. Ho explica el director editorial del grup Enderroc, Lluís Gendrau.
7: Després de 4 anys de números positius, en què s'estava recuperant el sector discogràfic, cada cop facturava més, després d'aquests 4 anys hem vist que el 2025 s'ha reduït la facturació en un 5%.
6: L'anuari també alerta que baixa la presència de grups i solistes que canten en català als grans festivals.
7: Fa 10 anys era el 25% la presència d'artistes en català i en aquest moment és el 20%.
6: Són els macrofestivals el gran motor que explica l'increment de facturació de la indústria del directe a Catalunya, amb una facturació de 244 milions d'euros.
2: I aquesta nit? A les nits d'Occident, al Palau de Pedralbes, hi actua Il Bolo.
3: Amb més d'una dècada de carrera, concerts als escenaris més emblemàtics del món i una comunitat global de seguidors, Il Bolo manté una trajectòria sòlida que combina la formació clàssica, sensibilitat contemporània i una aposta constant per projectes internacionals.
2: Amb Il Bolo, doncs, arribem a les 7 del matí. La informació continua a l'Hoy per Hoy.
8: Es uno de esos días en los que, si te gusta mucho el fútbol, si te gusta un poquito, incluso diría que si no te gusta nada, hoy es uno de esos días en los que te levantas, al menos esbozando, una sonrisilla. Son las 7, las 6 en Canarias.

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: Sense veïns més enllà del proper divendres, si és així serà la segona vegada que s'allarguen els terminis perquè inicialment els bombers havien situat en dissabte passat la data del retorn dels desallotjats. Mentrestant, l'Ajuntament assegura que ha donat allotjament en hotels de l'entorn a una setantena de persones que ho han demanat. També hi ha 16 comerços afectats. Aquí el consistori ja ha ofert un servei d'assessorament perquè presentin reclamacions per danys i perjudicis.
2: I ens ho deia fa una estona la Núria Seró, avui s'arriba aquesta canícula, el pic màxim de calor, i les condicions meteorològiques fa que 111 municipis de 20 comarques estiguin en nivell 4 de risc d'incendi forestal.
1: Els agents rurals preveuen que avui la situació serà complicada per la combinació de temperatures molt altes, humitats relatives i vent.
2: I els bombers, en quant a aquesta qüestió, donen per estabilitzat l'incendi de Rubió que ha afectat 47 hectàrees.
1: Una vintena de dotacions amb més de 100 efectius han treballat durant tota la nit en l'extinció del foc. Una vintena de dotacions, com deien, hi han estat treballant i també està estabilitzat l'incendi de Cunit. A nit, Protecció Civil va aixecar el confinament de 3 urbanitzacions.
2: I quantes traves t'he posat avui aquí, eh?
1: Una mica de trampes,
2: Una mica de trampes. Però, en tot cas, alegrem una miqueta, va, perquè aquesta nit... L'Axan Busto al Festival Arts i se m'estaven alçant al cel i he de saludar a la Laura Estrada, que la tenim aquí, com l'aquí Catalunya. Laura, què tal?
3: Bon Hola, dia. Molt bon dia, bona
2: una
3: banda sonora.
2: Una mica més i no et dono pas, eh?
3: No pateixis. Avui al programa estigueu pendents perquè tindrem dues entrevistes importants, són la del Lluc Salelles amb aquest trencament que s'ha viscut a l'Ajuntament de Girona. També entrevistarem el conseller Òscar Ordeig d'Agricultura per parlar també d'aquest manteniment dels boscos a casa nostra. En temps de racó de pensar, s'estrena la Yolanda Sey, que és actriu. També farem taula futbolera avui per parlar, evidentment, d'Espanya-França, i es veu que Espanya va guanyar. Parlem amb Tomàs Roncero, parlem de Naya Boronat i també en Jordi Martí. I tancarem el programa fent psicologia amb en Joan Soler Socarrats.
2: Ah, molt bé, doncs sí. Escolta, no ens ho perdrem. Laura Estrada, que vagi molt bé el programa. A partir d'aquesta hora, doble programació, l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya, l'Oi per Oi a la cadena Ser.
4: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

0: és ser diferents. Obert de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 de la nit. Les Gavarres, Tarragona.
1: Hermanos Llaurador, acierto seguro en las reformas de baños y cocinas. Somos tu gran especialista. Visita hermanoslaurador.com y descubre auténtica calidad a precios que te van a gustar. Hermanoslaurador.com.
2: Els 40 Summer Live 2026. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, passeig de Jaume I. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb David Álvarez i Sergi Sánchez i les actuacions de Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Daniela Blasco, Siderland, Marcos i Piquete. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i als40.cat amb el suport de l'Ajuntament de Salou.

0: No te compres el nuevo Mitsubishi Outlander. De verdad, no lo hagas. A menos que estés buscando un híbrido enchufable espectacular con 95 kilómetros de autonomía eléctrica y 8 años de garantía. Desde 29.500 euros. Una locura. Pruébalo ya en Automoción Jovacar. Concesionario Mitsubishi en Reus y Tarragona.
1: Moraima Fusió. Prova el nostre menú diari de migdia per només 19,90 €. Dissabtes, diumenges i festius, 26,50 €. Tot inclòs. O el menú Moraima, de 32,50 € i el menú Xuletón, de 42,50 €. Moraima Fusió. A l'Avinguda Països Catalans 1 de Cambrils. Un restaurant únic, amb un servei i qualitat excel·lents.
2: Viu la màgia de...

0: del Què t'hi jugues des d'ara i fins la una a Ser Catalunya per explicar-vos tots els detalls d'una nit històrica pel futbol espanyol, perquè per segona vegada Espanya jugarà la final d'un Mundial. 16 anys després de proclamar-se campions a Sud-àfrica, diumenge intentaran brodar la segona estrella a la samarreta contra Anglaterra o contra Argentina, qui guanyi a la segona semifinal que es disputa avui a les 9 del vespre. Els de De La Fuente van ser superiors a França des del minut 1. Anna Palet, què tal? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Elena.
0: En un partit on va brillar el col·lectiu per sobre de tot i van marcar dos dels jugadors que treballen, podríem dir, pràcticament a la ombra de les estrelles de l'equip, Oyarzábal i Pedro Porro, que va ser escollit MVP del partit.
1: Sí, menció especial per Mikel Oyarzábal, un dels protagonistes del partit i del Mundial, perquè ja ha marcat 5 gols, és una xifra històrica. Només havien fet 5 gols en un mateix Mundial David Villa el 2010 i Emilio Butragueño el 1986. Per tant, si Oyarzábal torna a marcar a la final d'aquest diumenge, es col·locaria en solitari com a màxim golejador històric de la selecció en un únic Mundial. Però, Elena, escolta, amb quina calma transmetia les seves sensacions Oyarzábal després del partit?
2: La felicidad la llevamos por dentro, el orgullo lo llevamos por dentro. Estamos inmensamente felices, inmensamente orgullosos de lo que estamos haciendo y lo que estamos consiguiendo, pero creo que tener también esa calma, esa tranquilidad que tenemos y que creo que transmitimos es bueno para lo que viene. Obviamente sabemos dónde estamos, estamos a un pasito de conseguir algo histórico y que ninguno de nosotros nos hubiéramos imaginado, pero bueno, estamos igual de tranquilos que después del partido de Cabo Verde aquel 15 de junio y hace mucho tiempo, cuando las cosas no salieron bien, pues estamos igual de tranquilos y calmados y confiando en lo que podemos hacer.
1: Pedro Porro, autor del segon gol i MVP del partit, un jugador de qui no es tenia clara la titularitat a l'inici del torneig, es va reivindicar també.
3: Yo no tengo que demostrar nada a nadie, sé lo que vengo trabajando con humildad desde bien chiquitito. Obviamente que no me imaginaba ni en mis mejores sueños hacer este Mundial que estoy haciendo, pero también es gracias a mis compañeros, gracias al míster, ¿no? por la confianza que me ha dado desde el minuto uno, no en esta Copa del Mundo, sino también desde que debuté con él en la Sub-21, y la verdad que bueno, muy, muy feliz por eso, ¿no?
1: Molt important també la defensa de la selecció espanyola. Elena, un únic gol encaixat de moment en tot el Mundial. Part de la responsabilitat la té el blaugrana Pau Cubarsí, que creu que han callat boques.
4: Yo creo que es de las cosas más importantes en el mundo de fútbol. Tener la portería cero atrás pues te ayuda muchísimo. Sí que a lo mejor había un poco de rum-rum que la defensa y la portería no estábamos bien, pero yo creo que hemos callado muchas bocas. Llevamos un gol recibido y estamos en una final. Yo creo que estamos haciendo un trabajo impresionante y este trabajo es de todo, tanto los que juegan como los que también están en el banquillo, porque al final en el entreno, con el nivel que tienen, pues te ayudan a ser mejor futbolista.
1: A França, el seleccionador Didier Deschamps va acabar molt enfadat amb l'actuació de l'àrbitre, fins i tot va arribar a dir que no tenia nivell per xiular unes semifinals de Mundial.
5: Le quatrième et le cinquième étaient top niveau.
6: El quart i el cinquè àrbitre tenien un nivell top, podia parlar més. Ara et pregunto i jo no respondré, no vull semblar un ploramiques perquè hem perdut, però l'àrbitre d'aquesta nit tenia el nivell per dirigir una semifinal d'un Mundial? Respon si vols, jo no ho penso fer.
5: Répondez-y si vous voulez, moi je vais pas y répondre.
7: ¿Cuáles son las quejas que tiene?
5: Hay que mirar el partido.
7: El penalti, quizás.
5: Y otras.
7: Si lo puede ampliar.
5: No voy a entrar a discutir sobre eso.
1: No volia entrar, però hi va entrar a queixar-se.
0: No calia que ho digués.
1: A queixar-se de l'actuació arbitral de Deschamps, i aquesta va ser la resposta en la mateixa direcció del seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
8: Cada uno, cuando no nos salen bien los resultados, pues siempre podemos buscar alguna excusa. Yo, desde luego, hemos pasado nosotros también momentos difíciles con el arbitraje. A veces nos ha recordado por momentos al partido con Uruguay, y ahí yo creo que la permisividad arbitral tiene que ver. Hay que controlar siempre los partidos y que no se te vaya de la mano. Pero desde luego, si es así como dice el de San, lo hemos sufrido ambos.
1: Enfadats també els jugadors per les moltes faltes rebudes a Lamine Yamal, que va ser un dels principals focus dels jugadors francesos. Per tant, deia també De La Fuente que no podia queixar-se tant França, que també hi havia hagut molta permissivitat arbitral a favor dels francesos.
0: Vèiem a les xarxes del Carrusel Deportiu un Lamine Yamal que sortia una mica coix de l'estadi pels cops que havia rebut per les entrades dels jugadors francesos, com ara apuntava l'Anna. Va ser una nit d'emocions, una nit de ràdio, que ens van explicar el Carrusel Deportiu, el Santi Ovalle, l'Anton Meana i el Javier Raed, encara a Dallas, a punt de viatjar cap a Nova York a les properes hores. Bon dia, Santi, què tal?
9: Què tal, Helena? Bon dia. Espanya està classificada per la segona final de la Copa del Món de la seva història. Meana Herraez, muy buenas.
10: Bon dia. Hola, Helena. Buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Santi? ¿Qué tal, Helena? Muy buenas.
9: Sensaciones. Ahora ya un poquito más en frío después de la clasificación.
11: Es algo histórico, es algo histórico. Esto, hasta que no lo vives, no lo puedes experimentar. Yo tuve la suerte de estar en el Mundial de Sudáfrica y estábamos en Durban. Y ahora España se mete en otra final. Es algo que no ocurre casi nunca y tenemos la suerte de que España, jugando un partidazo ante Francia, se mete en la gran final.
10: ¡Qué alegría más tonta! ¿Qué partido de Rodri? ¿Qué partido de Oyarzábal? ¿Qué partido de Fabián? ¿Qué partido de Baena? ¿Qué partido de los laterales? No sé, la España de Luis de la Fuente, que está esperando, ¿no?, a ver qué rival le toca. Pero creo que no le importa mucho a España, ¿eh? El que toque sabe que esto va a terminar con don Luis de la Fuente y la segunda estrella.
9: Doncs aquesta és la sensació dels enviats especials de la cadena SER.
11: El MVP es Pedro Porro, eso lo dice todo. O sea, que es que ha sido el mejor Pedro Porro, el lateral derecho, que venía casi de tapadillo. Eso dice lo que es. O Unai Simón sacando ese balón increíble en la primera parte. Así que España está en la final por méritos propios.
10: Vamos, España, qué alegría más grande, de verdad, Helena, por favor. Una alegría, quien hiciera el que te yugas hoy. Alegría, felicidad, la gente con la cara pintada por la calle, qué alegría más tonta, de verdad.
9: Aquesta és la sensació dels enviats especials de la cadena SER aquí al Mundial. Gràcies, Anton. Gràcies, Herraez.
10: Fins demà.
9: Sentiu que hi ha un motor en marxa i això és la selecció espanyola, que ja surt cap a Nova York. Propera parada, final de la Copa del Món.
0: Tenies ganes, Willy Arnal, de posar aquest tema i has trepitjat quasi el Santi Ovalle. Gràcies al Santi, a l'Anton i al Javi, que, com deien, ara se'n van cap a Nova York per explicar-nos des d'allà la final del Mundial que jugarà Espanya el proper diumenge. Va ser una festa ahir, veient el triomf de la selecció espanyola. Moltes ciutats de Catalunya, molts pobles on van haver-hi més de 30 pantalles gegants per veure aquest partit. Asier Chaves, què tal? Bon dia.
12: Què tal? Bon dia.
0: Tu vas estar a la que es va ubicar a Mataró.
12: Doncs sí, al Parc Central, al costat de Rocafonda, a casa de Lamin, on més de 5.000 persones van venir a veure el partit de la selecció. I, bueno, vaig estar agafant unes veus i podrem sentir ara com la gent va viure i quines són les sensacions de tota aquesta afició, de tots aquests aficionats que van veure el partit d'Espanya a Mataró.
13: Com heu vist el partit d'avui?
14: Doncs bastant bé, la veritat, bastant fàcil. França s'ha deixat dominar.
15: Ha sigut molt fàcil, jo crec, que França no ha estat a nivell i...
16: La veritat, ens ho hem passat molt bé, ho hem gaudit tots molt i esperem que la final sigui millor.
17: Hem dominat el partit, com sempre.
18: Espanya ha sigut molt superior i França quasi no ha aparegut.
19: I el partit de la Minya Mal, què n'opineu?
20: S'ha tornat a trobar la Minya Mal.
21: Bueno, l'àstima.
22: Però provocant el penal, que ens ha donat el primer gol, molt important perquè ens ha motivat.
23: El millor del Mundial, fins ara.
19: Confieu en que la final tindrà el seu partit. I ara, Anglaterra o Argentina, qui preferiu?
24: Argentina!
25: Són els últims guanyadors i tenim ganes.
26: Guanyarem, dona igual qui vingui.
23: Per preferència, Argentina, per jugar contra Leo Messi, Lamine Yamal, Leo Messi.
19: Teniu ganes d'un Lamine Yamal contra Leo Messi a la final?
26: Jo crec que sí, perquè seria un partit que no s'oblidaria mai.
27: Moltíssimes ganes, perquè ell té la foto d'ell petit amb el Messi ficant-li l'aigua al cap.
28: És un moment històric, eh?
29: La veritat que sí, ja que és... algo històric pel Barça.
12: Ja ho sents, Helena. La gent té moltes ganes d'enfrontar-se a Argentina i sobretot d'aquest retrobament entre Lamine Yamal i Leo Messi, aquest passat contra present, futur, una mica de tot.
0: Sí,
12: la gent
0: sí.
12: Té moltes ganes d'això.
0: Recordava un dels nois que hi havia a Mataró, aquesta foto del Joan Montfort, que va fer pel diari Sport, on un Leo Messi banyava aleshores un bebè, que era Lamine Yamal. Doncs veurem si es repeteix aquesta foto el proper diumenge a Nova York. De seguida en parlem amb el Flaqui d'aquest partit entre Argentina i Anglaterra. Abans, Carles Couso, què tal? Bon dia.
30: Hola, Helena, bon dia.
0: Un apunt sobre Lamine Yamal, perquè aquesta matinada, després del partit entre Espanya i França, hi ha hagut un intent de robatori a casa seva, a Esplugues de Llobregat. Han estat dos individus amb passamuntanyes que han intentat entrar a la seva mansió.
1: Sí, els Mossos d'Esquadra han frustrat un intent de robatori mentre el jugador i la seva família eren a Dallas després de disputar la semifinal del Mundial. Els fets han passat cap a les 4 de la matinada. Segons ha avançat la Vanguardia i ha pogut confirmar la SER, dos individus han intentat accedir a la propietat escalant un mur. Les càmeres de seguretat els han detectat i els vigilants privats els han sorprès abans que poguessin entrar a l'habitatge. En ser descoberts, els assaltants han fugit. La seguretat privada del futbolista ha alertat els Mossos d'Esquadra i ara la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació. Aquesta nit hi ha hagut dos intents de robatori més en cases del costat. La mansió de Lamin és molt coneguda, tant per les imatges que comparteix habitualment el futbolista a les xarxes, com perquè durant anys va ser la residència de Shakira i Gerard Piqué.
0: Gràcies, Carles. Per sort, ha quedat en res. Podem seguir amb Bad Bunny, Willy, no pateixis. Espanya jugarà aquesta final del Mundial. França era l'única selecció que havia guanyat tots els partits fins ara i es va quedar sense marcar per primera vegada en aquest Mundial gràcies al partit d'Espanya, que va mostrar la seva millor versió a la Copa del Món. Bruno Alemany, què tal? Bon dia.
2: Què tal, Helena? Bon dia.
0: Com vas veure aquest partit?
2: Sí, Espanya va fer un partit gairebé perfecte. Va deixar a zero pràcticament en quant a ocasions clares a la selecció amb més potencial ofensiu de tota l'Eurocopa. És un equip, França, que ha fet 16 gols al que portem de Mundial i gairebé va deixar les estrelles franceses sense opcions. Semblaven jugadors normals, els Mbappé, Dembélé, Olís i companyia. I això és mèrit d'una Espanya que primer va saber tenir molt bé la pilota, que no va arriscar, va saber quin tipus de partit li convenia, i segon, a nivell defensiu va minimitzar les virtuts dels jugadors francesos, van estar molt bé la parella de centrals, tant Cubarsí com Laporte. Els laterals a les correccions i el treball a les bandes va ser genial, tant de Pedro Porro com de Cucurella, i fins i tot els migcampistes i a l'hora de pressionar al davant va ser sensacional. El treball defensiu d'una Espanya que pinta favorita, gairebé li toqui qui li toqui. S'ha de treballar, evidentment, no serà fàcil, ni molt menys, però que va signar un dels millors partits d'una selecció que s'han vist als Mundials dels últims temps.
0: Gràcies, Bruno.
2: Molt bé, que vagi bé, una abraçada a tots.
0: El Bruno des de Dallas, i ara marxem cap a Atlanta perquè avui Espanya coneixerà el seu rival de cara a la final a les 9 del vespre. Argentina s'enfronta a Anglaterra, la tercera i la quarta millor selecció del rànquing FIFA, un partit que narrarà el Carrusel Deportivo, que comença a les 8 del vespre, el Lluís Flaquer. Flaqui, què tal? Bon dia.
3: Bon dia des d'Atlanta, Helena. Aquí juga el partit que decidirà el rival d'Espanya a la gran final del Mundial. Els Lamin i companyia poden triar entre Anglaterra, la coneixen de la darrera final de l'Eurocopa, de fet pels anglesos seria una oportunitat de revenja, o entre Argentina, actual campiona del món i que busca el seu quart títol. Els anglesos no juguen la final des del 66. Els argentins, en canvi, busquen la que seria tercera final dels darrers 4 mundials. Tota una fita. Anglaterra ha trobat en Bellingham un líder, ten Harry Kane el seu golejador, i diumenge es podria donar el primer enfrontament de Gordon amb els seus nous companys al Barça. Però desenganyem-nos. Aquí el premi al millor guió se l'enduria aquell que porti Leo Messi, en el que seria el seu darrer partit al Mundial, a jugar la final davant Lamine Yamal, en el que seria ja reblar el clau en allò de passar el relleu del bendito al bendecido Pizquierdo, que cantem a Carrusel. Per cert, cosa seriosa això de Messi, si és capaç de guanyar avui. Finalista al Mundial del 2014, campió el 2022 i de nou seria finalista el 2026. I encara hi ha qui dubta que sigui el millor de tots els temps. A la prèvia ahir, tot i que encara no estan classificats, lluances cap a Espanya i cap a De La Fuente. Les va regalar el tècnic argentí, Lionel Scaloni.
4: Vi un ratito, España no pude ver mucho más porque veníamos para la rueda de prensa y me pareció justo ganador. La verdad que ha hecho un gran trabajo en el partido de hoy. Como venía diciendo, está yendo de menos a más y creo que hoy fue el partido más completo del Mundial. Así que felicitaciones a ellos porque han ganado un partido en toda la ley.
3: El mateix també el seleccionador d'Anglaterra, Thomas Tuchel.
5: Look at his record, I mean, this is unbelievable.
6: Sembla que no poden perdre cap partit d'eliminació directa. El que ell fa amb aquest grup és extraordinari. Tenen un estil de joc molt definit. Ahir vaig veure una part i em van impressionar molt. Els felicito a ells i al seu cos tècnic. Un assoliment brillant. I tant de bo puguem seguir els seus passos.
5: We have a big We have a big challenge to overcome tomorrow.
3: Ni Anglaterra ni Argentina estan per tirar coets pel que fa al joc. De fet, cap de les dues ha engrescat massa amb la pilota. Molt hauran de millorar si volen plantar cara a la selecció espanyola a la hipotètica final. Potser ho faran avui. Vés a saber. El partit es juga a Atlanta a les 9 de la nit, hora catalana. A la ciutat de la Coca-Cola, amb dos busquen la fórmula per arribar a la final. L'Anglaterra de Gordon o l'Argentina de Messi. Una de les dues s'enfrontarà a la final a l'Espanya de Lamine.
0: Ho seguirem amb tu, gràcies, Flaqui. Al Carrusel Deportivo sortirem de dubtes, veurem qui és el rival d'Espanya en aquesta final del Mundial. És dimecres, és dia de Ramon Besa.
7: Què t'hi jugues?
0: Ramon Besa, què tal? Molt bon dia.
8: Hola, bon dia, Elena.
0: T'he llegit avui al País que deies que cap selecció estima tant la pilota com Espanya. Et va agradar, Ramon, el partit que vas veure ahir?
8: Sí, perquè aquesta estima, aquest amor per la pilota es manté des de fa temps, no? De vegades pot anar més lenta, de vegades pot anar més ràpida, de vegades fins i tot aquesta manera de fer s'ha estigmatitzat amb el famós tiki-taka, de forma despectiva, sobretot amb aquells que no hi han cregut mai. I és evidentment que aquesta velocitat, aquesta circulació, depèn també dels futbolistes que tens. I crec que els que té ara la selecció espanyola són els adequats per jugar aquest sistema de joc. En el que, més a més de la idea, jo diria que tots han pujat amb un seleccionador. És com si haguessin iniciat un viatge des del parvulari fins a la final de la Copa del Món. Molts dels internacionals d'avui dia són d'equips inferiors, és a dir, no són jugadors nouvinguts per al seleccionador, i per tant el que hem trobat és la recompensa a aquesta manera de jugar a futbol, en la que ningú s'assembla a Espanya, sinó que són els únics que juguen d'aquesta manera, i aquesta identitat encara els fa més reconeixibles i més admirats.
0: Sí, és que t'agradarà més o menys a Luis de la Fuente, però és cert que ha aconseguit crear un equip d'autor i és que li està sortint tot bé, fins i tot la suplència de Pedri en aquests últims dos partits li ha donat rèdit.
8: I tant, sí, li surt bé la llista. Recorda que la llista li ha sortit bé en el sentit que hi havia molts jugadors que estaven tocats i no sabíem quina posició ocuparien, quin rol tindrien. Li surten bé les alineacions després d'haver-ho retocat amb un parell o tres de posicions, especialment al lateral dret, doncs on Porro s'ha imposat a Llorente, on Fabián juga més que Pedri, i on Baena doncs fa gairebé de quart centrecampista perquè no tens un extrem explosiu com el Nico Williams. Després li surten bé els canvis, mirem el que ha passat amb Merino, no? I després té aquell punt de sort de que els rivals sempre tenen un problema quan juguen contra Espanya. Un dia es lesiona el lateral, l'altre dia es lesiona el central, l'altre dia es fan un penal com a Idiñe, és a dir, tot li gira rodó, és com si tingués mà de sant, que diuen, no?, els castellans, mano de santo, en el sentit que tot es li ponen.
0: Sí. Ens deia abans l'Anna Palet, ens destacava que Espanya ha encaixat només un sol gol en aquest Mundial. Ramon, la parella de centrals de Laporte i Cubarsí està funcionant a les mil meravelles. Un Pau Cubarsí que ens apuntava el Fermín Suárez avui a xarxes, el llegia, que ha fallat Pau Cubarsí en 7 partits, 21 passades de 572 intentades. És que és un nen, no hem d'oblidar això, però està fent un Mundial excels.
8: Sí, és que sobre les discussions que hi han hagut en els centrals, perquè si tu abans de començar el Mundial tothom parla, doncs, per exemple, dels centrals que té França, no? Upamecano i Salibai, dius, és incomparable amb els que té la selecció espanyola. És perquè la proposta futbolística afavoreix justament que no siguin centrals que només estiguin pendents dels duels i de les pilotes dividides, sinó de... Són centrals que ataquen, són centrals que visualitzen el joc. En aquest sentit, Pau Cubarsí crec que és un extraordinari jugador que té una serenitat als 19 anys que fa fressa, no? El mateix, doncs, el Laporte, que és un jugador doncs, que durant la temporada ens hi hem anat fixant el que ens hi hem anat fixant, però que té un domini del context i de la situació que el fan encara millor. Els laterals, doncs, Cucurella sí que hi ha un valor contrastat, i d'altra banda, doncs, el Pedro Porro, que el tenia més per un lateral ofensiu, doncs, les cobertures que fa quan s'associa bé amb Lamine Yamal, ja sigui Rodri especialment o el propi Cubarsí com a central dret, fa que funcionin, que França, que portava 16 gols gols, em sembla, hagi estat incapaç de fer-li no només un gol, sinó que crec que hi va haver dues ocasions o dos xuts a porteria dels francesos, t'explica que és un equip que funciona molt com un acordió, no? Perquè sap què ha de fer amb pilota i el que no ha de fer sense pilota. I aleshores això ho tenen clar tant els defenses com els davanters. I per mi aquí està la clau de volta, que d'aquesta selecció potser molts abans de començar el Mundial la temien com a col·lectiu, perquè l'estrella, com es diu, és l'equip, però també té jugadors extraordinaris. Recordem com es va discutir la pilota d'or de Rodri, que tothom la donava a Vinícius, o tothom, una gran part, i ara resulta que... Què explica això? Explica doncs, que Rodri és un futbolista extraordinari, explica el que és Lamine, que és, és un jugador que absorbeix tot el joc, o sigui, tot passa, les acceleracions, els desequilibris, passen al voltant de Lamine, i no, la gent encara pensa que hi ha una millor versió de Lamine i que tothom se la reservarà per la final que vulguis. Ahir apareix amb tres jugades, una provoca el primer gol, un altre no acaba amb gol de miracle i l'última, que va ser per un fora de joc, que diria Luis Aragonés per el pelo de una gamba, no? Que,
0: sí.
8: Que d'aquells que ara són tan primmirats. Vull dir que, bueno, i fins i tot és una selecció de 26 jugadors, diria, no? I que el fet d'afirmar-se, per mi el més important d'ahir és que tu t'afirmes amb el teu joc, nosaltres juguem així, però al mateix temps negues a França. Perquè, clar, a vegades tu et pots afirmar, però al mateix temps el rival et pot contraatacar o el rival et pot discutir la teva manera. Però és que França ni va existir, o sigui, va ser una selecció empetitida, va ser una selecció més trista després del partit quan van recórrer a l'àrbitre, no van saber mai què fer i porta aquella reflexió de que els centrecampistes, sobretot pel futbol espanyol, són la clau de volta de tot, més que no pas els davanters.
0: Un dels reptes, Ramon, segurament de Hansi Flick aquesta temporada serà aconseguir la versió de Dani Olmo que estem veient amb Espanya, a reproduir-la al Barça.
8: Bé, el que passa que jo crec que Olmo, per la seva manera de ser, és més per períodes, més que no pas la regularitat, m'entens? És a dir, sí. Si tu t'agafes un Mundial o una Eurocopa, o t'agafaria, jo que sé, un Mundial de clubs, a un període molt determinat, crec que la capacitat que té de concentrar-se i focalitzar en aquest temps és molt diferent a lo que és tota la regularitat que exigeix la Lliga. S'haurà de mirar, és possible també doncs, que el propi Olmo mentalment sigui conscient d'aquesta situació i de que sent un jugador fora de sèrie al Mundial, em sembla que el propi Deschamps, no sé si com que ara t'has de fiar massa de les xarxes, si és que el que jo he vist reproduït deia que era el jugador que havia destrossat a França, no sé si exactament va ser el que va dir la roda de premsa Deschamps, perquè no la vaig seguir tota, però crec que és el jugador desllorigador de tot el joc ofensiu, perquè té una capacitat per jugar sense espais, té una capacitat de buscar situacions de perill extraordinàries, la paret que fa en Porro amb el segon gol, la manera de caure a les bandes, o sigui, és un jugador, també ningú té un jugador com Olmo. Fixa't que fins i tot Olise, que era la gran esperança de França i que se'l comparava amb Lamine, va fracassar perquè Lamine fent d'extrem va ser molt millor i va fracassar perquè Olmo jugant en una posició semblant a la de Olise va ser molt millor. Per tant, Olmo sí que d'alguna manera crec que tant ell com Rodri són els que han fet molt complicat l'alineació de Pedri. Entre Rodri i Olmo lliga més Fabián que no pas Pedri. I en això no vol dir que no sigui important, perquè quan Pedri va sortir els últims minuts es va notar, va acabar de matar el partit. Però, per tant, pot ser que tu haguis de jugar amb aquests quatre jugadors i afegeixes a Baena al mig del camp i tens una línia de centrecampistes extraordinaris, que són el motor i el que va bombejant les pilotes tant a nivell defensiu com ofensiu.
0: Ramon, crec que intueixo la resposta, però quin rival t'agradaria per la final contra Espanya el proper diumenge?
8: Intueixes bé, Argentina, sí. Perquè seria, primer, és un Lamine Messi, no? Tot el que significa des del punt de vista dels que ens agrada el Barça i seguim l'actualitat. Seria també, doncs, a veure si es dona el relleu o no es dona el relleu o com es relacionen els dos. Seria el campió d'Amèrica i el campió actual del Mundial amb el campió d'Europa. Recordem que aquesta Amèrica, aquest partit Argentina-Espanya s'havia de jugar l'estiu passat i no es va jugar perquè no hi es va trobar el moment. És a dir, és un partit que no s'ha donat mai en els Mundials i, per tant, m'interessa més. I crec que també la manera de jugar a la selecció espanyola li va més bé Argentina que no pas Anglaterra. Anglaterra és un equip més punyetero i Tuchel és una mica com Olmo. A partits curts o va guanyar una Champions, recordo, a Porto contra el City amb un gol de Havertz quan era l'entrenador del Chelsea, que dius, bueno, allò és un dia, no? I per tant ell pot ser que tingui més problemes de durant una temporada, perquè és molt intervencionista, és un entrenador que ho carrega tot, és molt punyetero, mira tots els detalls i em fa més por que no pas la naturalitat que té Argentina. Argentina és molt transparent, sabem com juga i d'aquesta manera jo crec que veuríem un partit més divertit i que sobretot el plaer de veure Lamine Messi per als que tenim aquesta proximitat culer ens faria contents.
0: Un partit que seria històric, com diu el Ramon, amb Lamine i amb Messi. El que sabem és que la FIFA prepara, Ramon, per aquest descans de la final, un espectacle únic. Hi haurà, segons el Times, avui publicaven actuacions de Justin Bieber, de Shakira, de Madonna, de Coldplay, un show que durarà uns 25-30 minuts, diu el Times. El New York Times, als Estats Units, diu que la FIFA treballa perquè no superin els 20 minuts. No sé això què et sembla, Ramon, perquè ja el descans del Mundial de Clubs va ser de 24 minuts en una decisió que va ser molt criticada cap a la FIFA. També intueix una mica per on anirà la resposta, però
8: tot plegat,
0: sembla com que el futbol passa a un segon pla amb una final d'un Mundial.
8: Bueno, és un showtime, no? Vam parlar ja els temps de partir el partit amb quatre temps. Tot això és anar en contra el que és l'essència del futbol per mi, no m'interessa absolutament per res, o sigui, si la gent, això vol dir més audiència, si això vol dir més públic, que això vol dir agafar els joves, miri, ja passo, és a dir, ja, saps quina ha estat la gran satisfacció que m'emporto fins ara? És que ni això ha aconseguit matar el futbol. O sigui, per més que hi hagi mitja hora, que duri 3 minuts, 5 minuts les pauses d'hidratació, per més xou que fotin, el futbol continua sent el futbol. Per això penso que és la gràcia que té la selecció espanyola, no? Que és la pilota. O sigui, el futbol vol la pilota. O sigui, jo vull veure si algun d'aquests artistes és capaç de familiaritzar-se o saber què és una pilota. Tot el que més em sembla, doncs, mira, superflu, ja et dic, audiència, el nou concepte aquest americà, que continuen insistint en invertir en clubs, en intentar, doncs, que aquesta marca, que ells no entenen, perquè no saben jugar al futbol, juguen al soccer, i per entendre el soccer han de portar a Messi. Aleshores, això els fascina. I què han decidit? Doncs ja que no podem controlar la pilota, doncs controlarem tot el que rodeja a la pilota. Aleshores, a mi tot el que rodeja la pilota, ho sento, sóc molt avi ja, sóc una persona gran, i aquestes coses, i sóc molt favorable, com tu saps, al jovent, però crec que el jovent, com volen, ja van amb un recital viu, que ara són moda, tothom al concert, se'n van on volen, i no necessiten estar pendents de la pantalla de televisió. Ara, si això concentra més audiència i es dispararà i donarà més calés, doncs vinga, la pilota, tinc la sospita de que és molt extraordinària, però algun dia l'inflaran tant que petarà. I el dia que rebenti, aleshores tornaran a jugar-hi els pobles, els que teòricament al pati del col·legi es distreien jugant a futbol i els hi encantava, mentre un altre grup de gent deia quina cosa més avorrida, i aleshores tornarem a començar.
0: Tornarem a començar. Sort que, com diu el Ramon, no han aconseguit matar el futbol, malgrat ho intenten alguns. Ramon, moltes gràcies per aquests minuts al Que t'hi jugues. En parlem, si et ve de gust, la setmana vinent.
8: Sempre que vulgueu, ja ho saps. Moltes gràcies, Helena.
0: A tu, Ramon. I Laia Pujals, què tal? Bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Parlàvem ara d'aquesta semifinal entre Argentina i Anglaterra, que es disputa avui a les 9 del vespre, que té un rerefons polític important, no és només un partit de futbol.
9: Exacte, principalment és per la sobirania de les Illes Malvines o Illes Falklands, depèn de qui li demanis. Actualment són patrimoni del Regne Unit, però Argentina en reclama la sobirania. L'any 1982 els argentins inicien una guerra per recuperar-les. Cesario Rodríguez, que és catedràtic emèrit de la Facultat de Dret de la UB i expert en ciència política, ens explica les claus que va tenir el conflicte.
10: La guerra de les Malvines va ser una operació desastrosa de la dictadura militar argentina. La Junta Militar Argentina va topar amb un govern britànic especialment dur. En aquest cas va funcionar perfectament la famosa relació especial entre els Estats Units i el Regne Unit, que es van coordinar per fer fora de les Malvines als militars argentins. I tot i que es va oferir resistència, la derrota final va ser inevitable. A banda del drama humà dels soldats morts, dels dos bàndols, L'únic efecte positiu d'aquesta guerra va ser la caiguda de la dictadura argentina.
0: Aquest és el context de la guerra de les Malvines. Quatre anys després, Argentina i Anglaterra es van trobar uns quarts de final del Mundial, amb èxit 86, fa 40 anys, i per Argentina, Laia, va ser com una manera de venjar-se d'aquesta guerra.
9: Exacte, sobretot perquè Maradona marca el primer gol amb la seva mà esquerra i acaben guanyant el Mundial. Pels argentins, de fet, hi ha un càntic que diu que els anglesos els hi van robar les Malvines i ells van robar un Mundial. Després d'aquell partit es tornarà a trobar França 98, que acaben 2-2 i Argentina guanya els penals. També a Corea del Sud, Japó 2002, aquest cop amb victòria anglesa. I per tant, el partit d'avui sembla més un partit, com deies tu, Helena, però Scaloni ha volgut deixar clar que només és futbol.
11: És un partit de futbol, eh? El mensatge és que és un partit de futbol. No busquem altra cosa, és un partit de futbol. Y vamos a jugar un partido de fútbol contra una gran selección que tiene un gran entrenador que lo aprecio, lo admiro mucho y es un partido de fútbol. Punto. No hay más que eso.
9: Una actitud que de fet Thomas Tuchel s'hi ha sumat dient que la història no els pertoca a ells.
13: Crec que és important que no entrem en la història perquè no té res a veure amb nosaltres. Entenc que és una gran part de la cultura argentina i una gran part del que els mou i és just. Però no és res que ens ajudi a nosaltres, crec que serà un partit intens, emocional, per com juguem i pel que hi ha en joc. Em sorprendria que no fos així.
14: Would surprise me a lot if it was like a calm and cool-headed...
9: Tot i així, com escoltem, el càntic de, en aquest cas del vestuari d'Argentina, però també de tots els argentins, és Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, és a dir, les Malvinas van abans que els dos astres argentins, i de fet un altre incident del partit d'avui és aquest, que Leo Messi mai ha jugat contra els anglesos.
0: Ho farà aquesta nit a partir de les 9 del vespre, ja sabeu que a partir de les 8 us ho expliquem tot al Carrusel Deportivo.
7: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Amb el Martí Juncà. Martí, què tal? Bon dia.
12: Bon dia, Helena.
0: El dia en què l'Espanyol comença la seva estada de pretemporada.
12: El conjunt de Manolo González es desplaça, com és habitual, a Torremirona, on hi estarà una setmana i disputarà dos partits. Dissabte a les 8 contra l'Olot a l'estadi dels Garrotxins i dimarts que ve a 8:15 contra el Pau Futbol Club al Municipal de Peralada.
0: De Nevat ens desplacem fins a Rialp, on s'hi està celebrant el campus de Pep Guardiola.
12: Sí, és notícia perquè el tècnic de Santpedor ha convidat a 28 nens palestins afectats pel genocidi perpetrat per Israel. Aquests infants van arribar dissabte passat a Barcelona i s'han incorporat a la dinàmica del campus. L'organització ha anunciat que aquest fet es podria repetir en properes edicions.
0: Definits els grups de la Lliga Catalana de Bàsquet.
12: Quinzanes Manresa, Barça i Morabanc Andorra el primer i Assisa Joventut, Fiat Girona i Lerna Lleida el segon. La Lliga Catalana, torneig que es disputarà entre el 9 i el 13 de setembre al Palau d'Esports de Tarragona, un altre punt de poliesportiu. El Palau Blaugrana serà la seu de la Supercopa d'Espanya de Futbol Sala.
0: El Tour, nova exhibició, el màxim aspirant, el mallot groc que es manté líder en solitari.
15: Tadej Pogacar, nueva victoria que va a servir para reafirmar ese primer puesto en la
0: avui etapa número 11, des d'allà Borja Cuadrado.
16: ¿Qué te juga? Saludos, buen día desde el Tour de Francia, undécima etapa para partir a las 2:10 de la tarde con una jornada de 161 kilómetros entre Vichy y Nevers, en teoría de transición, aunque es un término que no gusta para nada en el pelotón. Los velocistas deberían imponerse en esta jornada. La última vez que llegó el Tour a esta tierra ganó Alessandro Petacchi, el italiano, en 2003. El Tour que sigue comandado por Pogacar después de su exhibición en Leliogán. En teoría, mañana otra jornada llana y el fin de semana tríptico en los Vosgos, donde Pogacar podría dejar más que resuelto, si no lo está ya, este Tour de Francia 2026.
0: Gracias, Borja. Anem al quiosc.
7: Al quiosc del Marcos.
0: Marcos, ¿qué tal? Muy buen día.
17: Hola, buenos días, Elena. Quizás subestimamos a España, escriben en el New York Times, precisando que su victoria, impresionante por completo sobre Francia, sirvió como un recordatorio de que no hay un equipo mejor para pasar el balón en el fútbol mundial. En The Athletic, la sección de deportes del prestigioso diario de Estados Unidos, se va un poco más allá en el análisis firmado por Adam Crafton. España no está cubierta de polvo de estrellas. Es una de las razones por las que están en la final de la Copa del Mundo. Y Mbappé solo pudo tocarse la nariz con frustración. En una semifinal de un Mundial no ocurrió nada para el segundo máximo goleador de la historia de este campeonato. Y como escribe el periodista, cualquier análisis francés debe reconocer que cayó ante una de las grandes actuaciones colectivas de todos los tiempos en una Copa del Mundo. Un partido que lleva la firma de España y con el estilo español.
0: Gracias, Marcos. Un partit que es va viure així al Casino de Barcelona.
18: Bueno, me hace mucha ilusión ver, a la me hace mucha ilusión ver a la misma chusma.
19: No, sí, porque es chusma al cap d'esport.
0: El Jordi Martí, eh? Cristóbal Chacén, què tal? Bon dia.
20: Què tal? Bon dia, Helena. Va ser una bogeria. O sigui, jo estic encara, us ho dic de veritat, estic païnt encara el que vam viure ahir al casino.
0: Escoltem, o sigui, aquí els càntics de la gent, sí, com sí, s'animaven.
20: Sala Cotton, Casino Barcelona, a rebentar. O sigui, un ambientat espectacular. La gent amb ganes de passar-s'ho bé. El partit va acompanyar, va ser espectacular el partit de la selecció. I clar, ara tenim la gran final.
0: És que tenim
20: la gran final.
0: Que pot ser la final de les finals, Cristóbal.
20: No, serà una juerga descomunal la que muntarem a Casino Barcelona. Us esperem aquest diumenge.
0: Escolta una cosa, el tio Faja ja el podem batejar com el talismà, no?, de la Roja, perquè
20: clar, no,
0: des del primer partit no ha fallat.
20: Sí, ara està esperant que passi a Argentina i anirà con su matecito, con sus quilmes, con su... Sí, clar, no, cada... recordeu que el tio Faja va en contra de la selecció i, clar, cada setmana, en Bèlgica, en Portugal, en Àustria, vull dir, ha anat en totes les seleccions possibles i aquest diumenge, doncs, o Anglaterra o Argentina, una de les dues.
0: Cristo, què han de fer els que us vulguin acompanyar diumenge a les 9 al casino?
20: Molt fàcil, doncs entrar a casinobarcelona.com i aquí sí que us demano que feu un esforç i les descarregueu ràpid perquè la Sala Cotton estarà a rebentar. Muntarem una gran festa. Què us he de dir? Si no he vingut encara, o sigui, és una sala espectacular, amb aire fresquet, amb una barra de bar, amb una pantalla gegant, amb el carrusel esportiu a todo trapo, vull dir, bon ambient...
0: No es pot demanar
20: què
0: més.
20: Què més es pot demanar? No,
0: no
20: i a més en un entorn incomparable com és el casino, que molts de vosaltres, dels que veniu, jo us he vist que abans i després esteu doncs disfrutant de la vida. A més, hi ha una cuina fantàstica, perquè més enllà dels restaurants que tenen el casino, com la Vinoteca o el restaurant Ají, que són extraordinaris, són referència, allà a la mateixa Sala Cotton, doncs clar, la gent es fot uns tiberis, unes festes, un festival de sopar, que si hamburgueses, que si braves, que si biquinis, que si pauses d'hidratació, vull dir...
0: Doncs és ja que... ho sabeu.
20: És que trobaré a faltar, jo, ara se m'acaba el Mundial i em quedo trist, perquè i ara què? Ara què?
0: Espera, que el plat fora arriba diumenge a les 9, ja ho sabeu, si els voleu acompanyar, casinobarcelona.com, allà us descarregueu les vostres entrades. Moltes gràcies, Cristóbal, parlem demà.
20: Vinga, que vagi molt bé, adeu, fins demà, adeu.
21: Què t'hi jugues? Aquest estiu, què t'hi jugues de 12 a 1 del migdia? A SER Catalunya.
0: Nil Solà, Adrià Soldevila, què tal? Molt bon dia.
22: Hola, què tal, Helena? Molt bon dia.
0: Ha ocupat aquesta final d'Espanya del Mundial la gran part del que t'hi jugues, però hem de parlar del Barça i no amb molt bones notícies, males notícies precisament per Hansi Flick, perquè Frenkie de Jong, Nil, pateix una lesió de genoll important.
22: Sí, pateix una lesió de genoll important. És veritat que falten les últimes proves mèdiques, però hi ha preocupació, existeix preocupació real en el club. Apunta a ser una lesió del voltant de 4 mesos que se li va detectar quan Frenkie de Jong va tornar el dilluns a fer una petita revisió, igual que a Ronald Araujo. Aquest va ser el primer diagnòstic, hi havia una lesió, ara se l'està tractant. És un problema important pel Barça. Com que el Barça no té problemes per inscriure aquest any a nivell de fair play, no hauria d'utilitzar aquesta baixa de 4 mesos si és que al final es confirma per poder inscriure un altre jugador. I amb aquesta baixa de De Jong hem d'esperar a conèixer l'abast d'aquesta lesió, però hi podria haver una indemnització per part de la FIFA, perquè quan hi ha una lesió amb les seleccions així passa. Ja va passar amb el cas de Gavi, que pel que hem pogut descobrir va al voltant d'un màxim de 20.000 euros, per tant, en el cas del Barça, i ho concretarem quan sapiguem, insisteixo, el diagnòstic, serien uns 2 milions d'euros si es confirmessin aquests 4 mesos de baixa.
0: Doncs pendents de les notícies que ens puguin arribar de Marc Casado, no sé si això condicionaria la sortida o no de Marc Casado aquest estiu.
22: En principi no, en principi Marc Casador, pel que sabem, ha de sortir igual. Aràbia continua apretant amb força, el continua temptant, no té decidit del tot. El que sí que sabem també és que Tomi Marquès assumiria segurament el rol de Marc Casador, és a dir, un futbolista que ja ha estat en dinàmica del primer equip, que està entrenant també ara amb el primer equip, i que si Marc Casador surt, que insisteixo, el més normal seria que sí, acabaria fent, ocupant ell aquesta plaça. També sortirà, o ha de sortir, Runi Bargi. No és cap notícia, ho venim explicant ja fa mesos a l'antena de la cadena SER, però se li busca sortida, i més amb l'arribada d'un Karim Adeyemi, que res, d'aquí a poc més d'una horeta, una horeta i mitja, agafarà ja un vol privat. Està previst que arribi avui a 4:45 a l'aeroport de Barcelona.
0: Te'n vas a rebre el Runi a l'aeroport?
22: Perquè tinguem el vídeo per a les xarxes socials i tot això que
0: home,
22: es porta.
0: Home, donar-li la benvinguda,
22: porta,
0: no?
22: Ara, li donarem la benvinguda, aviam si ens fa una segona ta com va fer aquell dia
0: el Papa en
22: directe.
0: Brutal,
22: Seria brutal. Demà, però, proves mèdiques i pendents de conèixer quan serà la presentació del fitxatge, pendents de l'agenda de Joan Laporta. En clau Mercato, també, Ter Stegen, tot acordat entre clubs, amb el Barça i l'Àjax. Ell vol anar amb Mitchell el volia. Falta un tema fiscal que ho està ralentitzant en un pèl, però en principi doncs aquesta sessió que s'ha de completar sense cap problema. Més noms propis, el de Brian Fariñas. Ahir explicàvem el que dijues que estava entrenant amb el primer equip, doncs el fet d'entrenar-se amb el primer equip ha fet que es pari, que es bloquegi, com vam explicar ahir al migdia a l'antena de la SER, aquesta sessió, aquest traspàs al Girona. De moment, Flick el vol veure, Flick no té Fermín encara perquè no s'entrarà amb el grup, Flick no té Dani Olmo, a Flick se li ha lesionat Frenkie de Jong, per tant Flick diu, parem aquesta operació, el vull veure. No és una operació que hagi caigut al 100%, però de moment Brian Fariñas es queda entrant amb el primer equip del Barça. I després també hi ha un altre futbolista que, si tot va bé, estem parlant de Bissibu, l'extrem belga que juga al Bruges. Falta l'acord amb el club, amb el Bruges, podria rondar els 10 milions d'euros. Ja l'optimisme per part del Barça de que es farà amb el jugador, fa mesos que està tot acordat perquè vol venir aquí, vol gaudir aquesta oportunitat. Estem parlant d'un futbolista que comptaria i vindria al primer equip del Barça, una operació similar a la que es va viure l'any passat amb Runi Bargi.
0: Doncs ja vau escoltar l'actualització del mercat del Barça que ens ha fet el Nil Solà, sobretot pendents de com podria afectar aquesta lesió de genoll de Frenkie de Jong en el dia en què Adrià Soldevila, què tal? Bon dia, ja l'havia saludat, perdona, torno a saludar.
1: Sí,
0: sort que no tenim el Cazorla ara, perquè si no aquest tall me'l posaria segur. Ja tenim més detalls d'aquesta assemblea extraordinària que vol fer el Barça per tal de demanar un impuls, no? Va dir el president, per tal de demanar,
1: exacte,
0: poder demanar més diners, no?
1: La Porta, pel Camp Nou, el dia de la seva presa de possessió, va dir això.
2: I dir-vos que en breu convocarem una assemblea general de compromissaris per explicar l'estat de situació de tot el que és a l'espai Barça, per donar-li doncs un impuls, perquè penseu que quan abans l'acabem, doncs abans tota aquesta situació de bonança que us estic anunciant es produirà.
1: Aquest impuls, ja ho vam explicar, és una petició als socis perquè autoritzin el Barça a demanar més diners a Goldman Sachs per afrontar la reforma del Camp Nou. Els diners es van acabant i el Barça necessita més. A hores d'ara, el finançament era de 1.450 milions. El que sabem és que aquest finançament estarà, o aquesta petició estarà, entre 300 i 400 milions d'euros, no està del tot decidit, entre 300 i 400 milions d'euros li demanarà el club als socis que l'autoritzin a poder-ho demanar. Aquesta assemblea es farà entre finals d'agost i principis de setembre. Ens han explicat. Entre finals d'agost i principis de setembre, sempre coincidint amb un partit al Camp Nou. Veurem si serà a la jornada del dia 23, a la jornada del dia 27, o ja ens anirem a principi de setembre, però coincidirà amb un partit del Camp Nou.
0: Doncs veurem quin dia es concreta aquesta assemblea extraordinària, que com ens diu el Solde, el Barça preveu en ella de poder consultar els socis per demanar entre 300 i 400 milions d'euros, que se sumarien als 1.450, com dius, o sigui que ja ens enfilem a prop dels 2.000 milions d'euros pel Camp Nou, de moment.
1: Ens anem a 1.800.
0: A dia 15 de juliol, quan passi aquesta assemblea, però de moment 1.800 i sumando, que diria aquell. I Solde també també has tingut accés a tres escrits del Madrid, del Real Madrid, al cas Negreira, tres escrits que ha entregat a la jutgessa. Recordem que el Madrid està personat a la causa del cas Negreira com a acusació particular, com a perjudicat, i ara demanen coses a la jutgessa.
1: Sí, mira, en primer lloc, el Madrid demana que el Barça presenti tota la documentació que té de compliance entre els anys 2010 i 2018 del club, perquè el 2010 és el moment en què entra en vigor la llei orgànica que obliga les empreses a tenir un control intern. El compliance és això, és un control intern. El Madrid, doncs, vol documents, protocols, mesures, procediments interns que s'han dut a terme per prevenir delictes al Barça. Vol saber si es van aplicar totes aquestes mesures en els pagaments a Negreira o no es van aplicar, o si no hi havia mesures reals i aquests protocols eren només de cara a la galeria. El que sospita el Madrid és que els controls interns del Barça diu literalment que s'hi quedaven deliberadament en suspens quan es tractava dels pagaments en senyor Negreira. I també vol que s'aporti la investigació interna que va dir el Barça que faria o que havia de fer després que el Getafe jugués destapés aquests pagaments a Negreira al març del 2022. Aquesta investigació interna el Madrid vol que el Barça la porti al jutjat. El segon escrit del Madrid és una queixa, bàsicament, és la queixa per la posició de la Federació Espanyola, que diuen que no és realment d'acusació. Diuen que té una actitud massa tèbia, tenint en compte la posició privilegiada de Negreira i del seu fill a la Federació Espanyola, en el CTA durant tants anys, i per les xifres que cobrava del Barça. I el tercer escrit és una petició de pròrroga de la instrucció, ara mateix estem en instrucció ja des de fa bastants anys, demana al Madrid que es prorrogui fins l'1 de març del 27, és a dir, 6 mesos més, a comptar des del setembre, perquè ara mateix la instrucció està datada fins al setembre. Doncs el Madrid demana 6 mesos més, perquè falten algunes declaracions, com Gerard López o Antonio Alonso, que era el delegat del filial del Barça, que estan previstes pel 13 de novembre, i perquè també la jutgessa ha de resoldre aquestes peticions que dèiem ara del Madrid sobre aquesta documentació del Barça.
0: Doncs aquestes són les peticions que ha fet el Madrid a la jutgessa del cas Negreira, gràcies Solde. Ho anirem seguint aquests dies. En tot cas, això reconfirma el que sempre heu explicat al Sique i tu, que el Madrid es persona aquí al cas per estar alerta i atent i ben informat, no?, de tota la documentació i tot el que hi ha en aquest cas.
1: El que passa que hi ha documentació interna privada del Barça que ja va demanar el Madrid fa un temps una certa documentació que no era aquesta, sinó que era una altra sobre temes econòmics, que la jutgessa li va dir al Madrid que no venia a compte això, que no era conseqüent i que el Barça no havia d'entregar documentació interna d'aquest estil. Veurem a veure què passa amb aquesta petició.
0: Gràcies, Solde.
1: Fins ara.
0: Els oients més fidels del que t'hi jugues sabran que cap a aquestes dates tenim premi per ells.
4: I un premi impressionant, un premi que agrada moltíssim, un premi que ja és sinònim d'estiu al que t'hi jugues, perquè saps d'aquells plans, Helena, que agraden a tothom?
0: Sí.
4: És a dir, petits, grans, és igual, en família, amb amics, aquells en què no hi ha debat, que no hi ha excuses. I és que això és PortAventura World, efectivament, PortAventura World, el lloc on tothom s'hi posa d'acord. I avui, al que t'hi jugues, us donem l'oportunitat de viure aquesta experiència. Sortegem entrades per PortAventura World entre tots els oients del que t'hi jugues, perquè el pla perfecte existeix i pot ser el teu PortAventura World, on tothom s'hi posa d'acord. Diem el número màgic 933-44-1411, 933-44-1411. És el moment, Helena, ja ha arribat.
0: No calia, Anna, que donessis el telèfon. Hola, què tal? Bon dia.
5: Hola, bones.
0: Com et dius?
5: Josep.
0: Josep, des d'on ens truca, Josep?
5: De Tarragona.
0: De Tarragona. Doncs mira, et quedarà ben aquí a prop. Tu t'emportes les primeres entrades de PortAventura al que t'hi jugues en aquest estiu. Inaugures la temporada. Ja saps amb qui aniràs?
5: Sí, tant. La meva parella i els dos fills.
0: Bueno, doncs que gaudiu molt d'aquest pla de PortAventura, gentilesa del que t'hi jugues. Gràcies per escoltar-nos, Josep.
5: Vinga, gràcies.
6: Hey, mi nombre es Tote King, a.k.a. cuando todos estáis con el rollo retro, que si los 80, los 90, el fresqueo, buscando sonidos nuevos, yo traigo el rap cabezón del medievo de nuevo, pero encima voy a hablar de lo que tú no sabes, de lo único que dio de sí los 80, el básquet, lo quieres ver, vengo a chular.
0: Asier, i un últim apunt de bàsquet abans de tancar el que t'hi jugues, perquè en les últimes hores Xavi Pasqual ha deixat de ser oficialment entrenador del Barça, signa per Dubai i el Club Blaugrana acaba d'anunciar fa uns minuts que reforça l'equip amb Josh Nebo.
3: Doncs sí, arriba Josh Nebo, pivot estatunidenc amb passaport eslové que signa fins al 2029 i arriba prominent del Milà. Ara mateix ja sabem que han arribat dos jugadors, com són Olivier Nkamua i Justin Robinson. El primer és a la pivot per complementar en principi, perquè veurem què acaba passant amb Toko Sengeli, aquesta posició de 4. El segon és base, amb passat a l'NBA i que ja ha jugat a la CB, perquè va tenir un breu pas per Brogan. A partir d'aquí, ara mateix, fins que acabi de concretar-se, de resoldre la situació amb Baskonia, perquè pugui arribar Xevi Pujol, sabem que qui està encarregant-se de tota la secretaria tècnica és Mario Bruno, que continuarà al club encara que arribi el de Manresa, encara que arribi Xevi Pujol. Llavors, altres noms que estaven sonant, com aquest, el de Neu, que ara ja és oficial, anàvem a dir que estaven ja a punt d'anunciar-se. Un altre tema és el de Tyrese Martin, que encara està en negociacions amb el Barça i que, si bé és cert que sembla que estava tan encaminat i que tot va per bon camí, encara no està del tot tancat.
0: I com dèiem, Xavi Pascual ja és història al Barça.
3: Doncs sí, ho va anunciar el de Gavà al maig, que deixaria el club, però fins ahir no es va fer efectiva la seva clàusula i, per tant, no era oficialment, no deixarà de ser oficialment l'entrenador del Barça. Qui arribarà segurament sigui Sekulić, que sembla que serà el nou entrenador. De fet, les negociacions sabem que van per molt bon camí.
0: Doncs esperant notícies de Sekulić, que com apunta la Sier, tot apunta que s'acabarà convertint en el relleu de Xavi Pascual a la banqueta del Barça de bàsquet. Gràcies a Sier.
3: D'acord.
0: I nosaltres ho deixem aquí. Ja sabeu que ara comença la treva amb l'Amparo Pérez, l'Aitana Romà i l'Uri Mora, i a partir de les 8 del vespre, Carrusel Deportivo a Espanya espera rival per la final del Mundial. Anglaterra o Argentina se la juguen avui a les 9. Gràcies per escoltar-nos. Adeu.

0: Què t'hi jugues?
1: Ser Tarragona, Ràdio Reus.
2: A Reus, la salut té un nou referent, Clínica Alomar.
3: Diagnòstic ràpid amb especialistes i diagnòstic per la imatge d'alta precisió.
2: TAC cardíac únic a la província. PET-TAC i gamma càmera. Tot el procés diagnòstic i quirúrgic en un únic centre.
3: Clínica Alomar, Reus.
4: Quan li toca, li toca. I si no toca, doni's el plaer. Canviï la imatge de casa. És tan fàcil com venir a Comeslac. Pintures, parquets, paper pintat i el nostre consell. Proximitat i assessorament tant per a particulars com per a professionals. Comeslac, Avinguda Països Catalans 33 de Reus. I al carrer Víctor Català A58 al polígon Agro Reus. També a la nostra botiga online a la web comeslac.com. Amb Comeslac, si es pot somiar, ho pots pintar.
5: Viu la màgia dels millors tributs a La Oreja de Van Gogh, Michael Jackson i Elton John en un entorn únic. Del 31 de juliol al 2 d'agost gaudeix del Festival del Jardí de la Boella amb concerts d'obertura, DJs dels 40 i zona gastronòmica a 10 minuts de Tarragona i Reus. Compra les seves entrades a laboella.com. Festival del Jardí de la Boella, que no t'ho expliquin.
6: ¿Le han ocupado una vivienda? ¿O tiene inquiocupas? Vamos a recuperar su propiedad. Somos Recuperamos tu Inmueble. Y recuperamos la propiedad privada ocupada o con impagos. Recuperamos tu inmueble, le devolveremos lo que es suyo. Primera consulta gratuita. Recuperamos tu Inmueble. 643-641140. 643-641140.
7: El 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, els 40 i els 40 Clàssic, al Festival Jardí de la Boella. Abans dels concerts, el ritme i la música ho posem nosaltres. Tots els èxits dels 40 de la mà de l'Adrià Ortega i només els teus números 1 dels 90 i 2000 dels 40 Clàssic amb el Sergi Sánchez i Adrià Soler. 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, Festival Jardí de la Boella, a només 10 minuts de Tarragona i Reus.
8: Es la 1 de la tarde, son las 12 en Canarias.

0: un viaje masivo de seguidores de nuestro país y recordemos que los precios son dinámicos y de partida no hay entradas más baratas de los 4.500 euros.
1: Cadena SER. Servicios informativos.
2: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
3: I tu, em fas anar del cul i no t'ho ha dit ningú.
2: Referents amb tu.
3: Penso en tu.
4: Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan...
5: Bona tarda! Arriba la dosi de desconnexió diària, d'aturar-se una mica i passar una bona estona plegats. A més, continuem en plena onada de calor, per tant, important refrescar-nos, hidratar-nos i escoltar-nos.
6: Escoltar-nos també va bé per l'onada de calor aquí o què?
5: Tot el que sigui alegria sempre suma, clar que sí.
7: Però abans de començar, passem per Puigcerdà, que ens ha arribat un WhatsApp al 648-83-43-78.
8: Soc el Pau Penyalbert i us envio aquest missatge des de Puigcerdà.
9: I com a curiositat, jo vaig néixer a Múrcia, la meva família és de València, però m'he criat a Catalunya.
6: Tot connectat.
9: Tinc una petició que no sé si podeu acomplir, que fa temps que em ronda pel cap i que ningú em fa cas. La meva banda preferida es diuen D'Igual, són de Reus, però com canten en castellà, no hi ha cap ràdio a Catalunya que els programi ni que posi cap cançó d'ells. Si feu que soni D'Igual, ha de ser a la treva, em fareu l'home més feliç del món.
6: Doncs ja sabeu, que ens podeu enviar un WhatsApp al 648 83 43 78 i parlant de música, que avui també estrenem secció on cada dimecres reprem un músic que es portarà i ens parlarà del seu One Hit Wonder i avui ens estrenem amb la Su. I de la música també passarem a l'escriptura perquè també descobrirem com és la treva de la Mar Picó.
5: Però primer, en el tema del dia d'avui, abordarem una pregunta. Ha deixat l'estètica de ser representativa?
7: Benvingudes i benvinguts. Això és la treva.
6: Aleshores, avui el tema és si l'estètica ha deixat o no de ser representativa.
5: Exacte.
6: I què vol dir això, exactament?
5: Que durant molt de temps relacionàvem una vestimenta o un estil amb un determinat tipus de pensament. Per exemple, els tatuatges, piercings, tints de colors, s'associaven a la gent que volia trencar amb allò més tradicional. En canvi, els estils més recatats i elegants es relacionaven amb les maneres més conservadores de pensar.
7: És com que la moda sempre ha tingut una funció una mica d'endreçar la societat, bé sigui com per les classes socials, en plan el que vesteix millor o és més ric, o bé també per distribuir a la gent en grups o en tribus socials. Ja ho deien a la pel·lícula Mean Girls, que on expliquen que els menjadors es divideixen en les tribus urbanes.
10: Verás, donde te sientes en la cafetería es crucial, porque allí están todos. Novatos, rockeros, pijos, cachas de primero...
5: Però tot això s'ha desdibuixat una mica perquè ara ja no has de portar una ronyonera o una rasta per reivindicar una ideologia d'esquerres de la mateixa manera que et pot sortir una persona amb tatuatges i piercings predicant un discurs d'ultradreta.
6: Llavors, perquè ens entenguem, no? Això vol dir que ja no ens identifiquem amb el que portem posat. Mira, farem una cosa. Preguntarem als oients que ens poden enviar, recordem el WhatsApp, al 648 83 43 78, que ens preguntin quin és el seu element que més els defineix. No sé, per exemple, quin seria el vostre.
7: Jo crec que el meu seria el cabell, 100%.
5: El meu jo crec que és el tatuatge de flors que porta al braç, que tampoc és extremadament gran, però la gent sempre com que em recorda quan porta una samarreta curta, evidentment, per aquest tatuatge. Però, tot i que les coses han canviat, sí que continua anant una mica lligat la vestimenta a la ideologia. La cosa és que hi ha una gran diferència entre ara i, per exemple, com sonava tot això als anys 90.

0: Això és Freedom 90 de George Michael.
1: Està perfecte, està perfecte.
0: Molt bé, ho he fet molt bé. Amb un videoclip
1: que va estar... Estàs pels 40 ja, eh?
0: Que va estar protagonitzat per les top models de l'època. Naomi Campbell, Christy Turlington, Cindy, Tatiana, Linda Evangelista... En aquella època la moda era el luxe i el bon gust.
1: Però clar, després dels 90 van passar a sonar d'aquesta manera. I Nirvana va entrar en escena com un torrent i es va crear un gran fanatisme pel Kurt Cobain.
2: I a part de... O sigui, el Kurt Cobain era com el màxim exponent del moviment grunge, però és que a part d'això, als 90 també, jo que m'he obsessionat, crec jo i la meitat de la població, aquest any amb la Carolyn Bessette Kennedy i el John Kennedy, que és com l'estètica aquesta minimalista, perquè als 90 teníem les modelos que ha dit l'Aitana, teníem el grunge, però també com era l'època del minimalisme, perquè... O sigui, he estat mirant que als 60 es va portar tot superminimalista perquè les dones visteixin com la Margaret Thatcher, que era com l'ordre, el poder... Què passa als 90? Que la dona torna a incorporar-se al mercat laboral. O sigui, ja està full incorporada i volen potenciar la figura de la dona com una dona de negocis. I llavors és com el luxe, la moda, tot elegant...
0: Sí, sí, però a mi el que m'agrada del grunge, que definim una mica el que és, vol dir literalment greixum, és que es va originar contra una reacció de l'opulència, el minimalisme, tot allò dels negocis, el que comentaves tu, pues el grunge va sortir contra tot això i es va popularitzar a través de la música de Nirvana. Que és com que la gent va dir fins aquí, no estic d'acord en tot aquest moviment que esteu fent.
1: I és cert que els moviments d'estètica sempre han anat molt lligats amb la música, ara deien Kurt Cobain, George Michael, però també, si per exemple actualment escoltem cançons com aquesta, què us ve al cap? L'olor podrit de València en bosc calent, expulsat per l'art de l'estació de tren. Aquesta t'agrada, Aitana?
0: Home, la terreta, que són de Pego, he de dir. Jo.
1: Total.
2: I per mi és el que un profe meu deia, per dir-ho bé, canespitos, o sigui, perro flauta, que està com estètic una mica de la rinyonera, les rastes i la jaqueta de xandall amb quadres.
0: Doncs això és el que em referís, que ara no veig un moviment tan gran ni associatiu referent a l'estètica. Ara pots escoltar La gossa sorda i portar un clean look i uns mocassins, i pots escoltar Tabureta i portar una ronyonera. És com que tot s'ha desdibuixat molt.
1: Encara és una mica estrany, perquè si vas a un cotxe de Tabureta pots trobar-te algú, però sí que és cert que no és tan bèstia, penso jo.
0: No, igual no, però jo crec que jo, per exemple, jo aniria a un concert de La gossa sorda, però no em caracteritzaria per anar a un concert. Tot i això, crec que qui ens ho podrà explicar millor és l'estilista Jaume Miró. Bona tarda, Jaume.
3: Hola, bones, què tal?
0: Molt bé. Tu creus que l'estètica ha deixat de ser tan representativa?
3: Jo crec que en part sí. Sí, sento que abans la manera de vestir reflectia molt clarament doncs, quin estil de persona eres o quin tipus de música t'agradava, fins i tot amb quines companyies et movies i sento que últimament, i més amb les xarxes socials no, i amb el tipus d'influència que hi ha, sobretot sobre la gent jove, doncs cada cop s'està diluint i creant com una homogènia més gran.
1: I, per exemple, no sé si les xarxes han contribuït a que tothom vesteixi d'una manera una mica més uniforme.
3: Bueno, clarament. O sigui, els algoritmes ens han fet molt mal amb això, a part de, doncs, per exemple, els influencers, no? que en part també són anuncis, són un patrocini que fa que siguis molt més influenciable i que vulguis com unir-te una mica a aquestes tendències que avancen molt ràpid i que el que volen d'alguna manera és atrapar i que tothom vagi més igual.
2: Jaume, però a dins d'anar tots una mica més igual, sí que és veritat que jo, per exemple, veig un Instastory de la Maria Pombo o d'alguna que es vesteixi similar i penso Cayetana, igual que de mi pensen, que vesteixo normal, però pensen, vale, aquesta tia votarà a X partit. O sigui, tu creus que segueixen havent prejudicis?
3: Sí, jo crec que, mira, com ho has dit molt bé, sento que cada cop la moda ens està separant una mica més a nivell polítics.
2: Va,
3: però sí que és veritat que sento que potser els 2000 als 90, doncs, era més com qüestió de gustos o musicals o saps, com algo més de culte i ara sento que sí que és veritat que la separació d'estils és més algo polític.
1: I per exemple, ara abans hem escoltat un tall de Xiques Males, però jo tinc al cap molt High School Musical, no? Que a la generació Z abans hi havia les tribus, no? Dels skaters, dels emo, etcètera, etcètera. Això segueix passant avui a les escoles, que cada tribu té una mica la seva estètica, la seva forma de vestir i de representar-se estèticament?
3: Bueno, mira, jo per sort ja no vaig a l'escola.
1: Bueno.
3: Llavors no t'ho sé dir del tot, però sí que és veritat que en generació Z sento que li donem bastant important a la moda, però hi ha una gran part dels joves que experimenta, però fins i tot és nicho, és una part molt petita, i que al final s'està, com he dit, com tot una mica fusionant per molt que la gent mostri un interès, aquest interès també és algú molt generalitzat, que al final acaba formant part d'una corrent i d'una macrotendència. No és algú nitxo ja interessar-se. Sí que hi ha partits molt concrets, però són molt més petits.
0: Perquè, per exemple, tu creus que ara ens vestim més per pertànyer a una comunitat o per diferenciar-nos? Busquem més el cridar l'atenció en el que portem que abans?
3: Sí, clarament, des que hem entrat als 2020, sento que és com per semblar-nos més uns als altres. Sento que aquest canvi de dècada ho ha canviat molt així.
1: I quan d'aquí uns anys recordem el 2026 o aquesta època, els 2020, quin creus que és l'element que més defineix aquesta època que estem vivint?
3: Jo crec que encara que sigui una referència, una inspiració del 2000 al Y2K, com l'adaptació que hem fet dels 2000 durant aquesta dècada, tant com de maxi sneakers, de pantalons amples, com aquest rotllo, i també, per altra banda, no es pot negar com el clean look Hailey Bieber, que o sigui, crec que és com el més present ara actualment, encara que sigui més femení, però vull dir que es veu moltíssim.
2: I, o sigui, has dit ara mateix que, depenent de l'any, el recordarem d'una manera, però a tu no et surten vídeos, que a mi em surten molt a Instagram, de com es posarà aquesta roba una persona de l'agency o una persona millennial? És com, n'hi ha un gap tan generacional a l'hora de vestir-se? Ara mateix, dic.
3: Jo crec que hi ha uns quants millennials que se saben adaptar, perquè, com hem dit, les xarxes són per tothom, però ara mateix jo crec que sí. I sento que hi ha com peces i com looks molt, molt generació Z, molt marcats, que únicament els porta aquesta generació i que jo crec que altres no l'entenen, saps?
1: I ja per anar tancant, Jaume, clar, tal com estem amb les xarxes socials, aquesta voràgina que canvia tant, ara les modes potser canvien més ràpid que abans per al tema que dèiem, no per les xarxes, perquè passem del pitillo a l'ample, jo tampoc no soc un expert en moda, no? Però em dóna la sensació que costa molt estar a la moda perquè canvia de forma més constantment que abans.
3: Clar, o sigui, ara mateix estem en un moment super àlgid del fast fashion i el que volen és canviar de la moda i la tendència rapidíssimament perquè es segueixi sobreconsumint. Llavors, totalment, costa molt seguir-la i al final ningú és teva, ni la fas teva, ni la sents teva. Simplement, entres com en aquesta dinàmica de voler-la canviar constantment.
0: Doncs moltes gràcies, Jaume.
3: De res.
0: I ara volem compartir quins són els elements estètics que vosaltres, oients, creieu que us identifiquen.
4: L'element estètic que més em caracteritza, o el concepte millor dit com un conjunt d'elements, és el fet de portar roba de ma mare, sobretot ara a l'estiu, perquè crec que és una roba que a lo millor jo no, o sea, no és el meu estil concret, però les meves amigues ja, per això, les meves amigues ja la veuen i diuen, vale, això és de ta mare, que és com un estil molt 2000ero, molt icònic, i m'encanta, o sea, que ja les meves amigues sàpiguen identificar quina és la roba de ma mare i quina no. I m'agrada molt que com que se m'identifiqui la meva estètica per això.
1: El WhatsApp que ens han enviat al 648-83-43-78, que escolteu, ens podeu dir com us dieu, d'on veniu, donar una miqueta de
0: I em sembla molt interessant el que deia aquesta noia, perquè també crec que en tota l'època que vivim ara de fast fashion, de consumisme, també està sorgint un altre corrent que és com, no podem produir més. I a més, si ara el que es porta és la moda dels 90, no aniré a Inditex a comprar-me una samarreta que s'assembli al que portaven als anys 90. Si tinc la sort que tinc l'armari de la meva mare i puc agafar les coses, reivindiquem també una mica sí, això.
2: Te'n vas de rebaixes a l'armari de la teva tieta, de la teva mare, i si no tenim humanes i aquest tipus de botiga,
0: clar,
2: sense fer
0: sí,
2: promo de res. Però que es pot trobar també en la roba de segona mà.
0: Clar que sí, des d'això, pues la teva pròpia roba, si tens la sort, fins i tot a amigues que ja no la fan servir, crec que també, tot i que tenim l'altra part de consumisme extrem que continua existint, que també la gent com a que cada vegada més s'anima a anar a mercats i coses de segona mà.
1: I a mi em passa una cosa, que jo sóc una mica contrari a les modes. Jo era molt fan d'un element que era el pantaló pitillo, i per pressió social de no, deixa-ho, ara l'estic una mica rebutjant.
0: Uri.
1: Però ha sigut per pressió, eh?
2: La
1: jo m'hi veia bé, m'agradava.
2: La major que has dit mai,
0: I diré que molt bona pressió.
1: Sí, però a mi m'agrada encara el pitillo, m'agradaria seguir-me'ls posant, i escolta, de tant en tant me'ls
0: clar
1: poso
0: sí,
1: per tirar una miqueta.
0: Realment,
1: però estic una mica pressionat per
0: cada
1: això.
0: Cada un que es posa el que vulga, tampoc.
1: Però sí que és una mica per pressió.
0: I això, a veure què més ens han dit els oients.
5: Bon dia, doncs estèticament en diverses coses, des de les ungles pintades, el maquillatge als ulls, la roba, però segons el que també la gent es fixa directament és el meu cabell, aquest serrell llarg, els laterals peinats i perfilats, és l'estètica emo, destaca molt a la vista.
1: Ara el 648-83, anem recordant el WhatsApp, recordem, 648-83-43-78, perquè així la gent es vagi animant aquestes setmanetes.
0: Doncs aquesta persona ens ha parlat més de coses estètiques, no tant de la roba, sinó del que porta ell posat, que també és com que hem après que el nostre cos també serveix per a expressar moltíssimes coses, és a dir, no només el que et poses a nivell de vestuari, sinó els tatuatges que portes, el cabell que portes, al final és el que vols que la gent veja de tu i com vols expressar-te tu de cara al món.
1: Total.
2: Sí, és un instrument.
1: Total. I mira, avui hem anunciat que hi haurà una secció de música, que ja tenim aquí la Su, després en parlarem més, però tu, Su, per exemple, estèticament has canviat moltíssim des que vas començar amb 16, 15 anys, fins ara has canviat molt d'estètica, de cabell, de pentinat, de roba, no?
6: Sí, totalment. I menys mal, també, perquè si no, si seguís igual que als 15 anys, estaríem molt liats. També penso que no és només com et vols mostrar cap al món, sinó com et sents tu amb tu mateix, i que moltes vegades fem un canvi només per fer com que canviem d'etapa, no? No us passa que a vegades et fas un tatuatge o un piercing o un...
2: O anar a la pel·lo, també, exacte.
6: Com per fer un tancament d'etapa, però més cap a tu que cap a fora, no? Una mica.
0: Totalment.
1: Pues amb re, amb la Su tindrem aquest One Hit Wonder, que després ens explicaràs que ens cantaràs. I també demà, no sé si podem avançar el tema, perquè així la gent es pugui començar a enviar whatsapps al programa, perquè així ja comença a fer una mica de xup-xup i una mica de caliu, o què?
0: Doncs sí.
1: Ho anunciem o què?
0: Anunciem.
1: Sí? Va.
0: Demà parlarem sobre l'especisme animal i volem saber si teniu mascotes. Si creieu que és més important tindre un gos que un hàmster, per exemple. Volem saber què és allò que fa que el teu animal de companyia siga una mica més respectuós, més, tinga més poder de cara a la resta que un altre.
1: Pues ja ho sabeu. 648-83-43-78 també ens podeu enviar a les xarxes, a Ser Catalunya, a l'Instagram, i en allà estarem pendents de qualsevol cosa que ens aneu enviant, trucades i tot el rotllo, perquè aquí la treva som nosaltres, però sempre ho diem. També sou vosaltres.
2: I una cosa, és un tema aquest, el de demà, que ens toca personalment, perquè jo tinc un hàmster, chicos, sí que cuidadito, vigileu molt amb els whatsapps que envieu, perquè hem de respectar a tots els animals.
1: I ja ho sabeu, hàmsters, gossos, gats, tot és important. Jo no sóc molt de mascotes, però vaja, això ho parlarem demà, ho desgranarem amb els guassos que ens aneu enviant i amb moltes sorpresetes, així que...
0: Ara fem una pausa i anem amb la Su.
1: I posarem música.
7: Participa a la treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648-83-43-78. 648-83-43-78.

0: dos són companyia. Tres són multiple. Tres són millor companyia. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cadena SER i SER Catalunya.
1: Falten 5 minuts per 2:15, això és La Treva, i cada dimecres tindrem secció musical, i vam pensar que què millor que són els propis artistes que ens il·lustrin cada setmana amb cançons que d'alguna manera els han marcat, i per anar més enllà, que siguin artistes de One Hit Wonder.
2: I avui ens porta el seu One Hit Wonder, la Su. Però abans, explica'm una mica el concepte de One Hit Wonder. One Hit Wonder és per a referir-se a artistes o grups que ho van petar moltíssim amb una cançó, però que després no han tingut continuïtat amb hits o almenys amb la rellevància d'aquesta cançó que sí que es va fer molt famosa.
3: I Su, benvinguda. Lo primer que he de dir-te abans de preguntar-te per el teu One Hit Wonder és que a l'escola d'idiomes, a classes de català, ens posen la teva cançó de tant de bo.
4: Ostres.
3: Per aprendre el subjuntiu, perquè
4: mira,
3: és perfecte.
4: Clar, exacte.
3: Que sàpigues.
4: Hòstia, pues que guai.
3: Pues i després d'això, quin tema ens portes avui?
1: Primer anem a contextualitzar, jo crec, perquè així anem de xup-xup a veure que la gent descobreixi quina és, i si us sembla anem com d'amunt avall. Per exemple, cap a quin país anem o cap a quin lloc anem?
4: Ens anem cap a Estats Units, ens anem cap a Illinois i ens anem cap a la típica banda de col·legues, suposo, no? Que és el que més em susciten, que suposo que juntaven a un garatge per composar cançons com per passar una mica l'estona. I a més anem al 2002, o sigui, fa bastant de rato, jo tenia 2 unitats d'any.
1: 2 anys. Sí, que... 2 anys.
4: Sí.
1: De quina formació es tracta?
4: Estem parlant de Plain White Tee, que és com si algú tingués un grup català i els diguessin samarretes blanques llises. O sigui, ells ja donaven per fet que eren un grup d'homes bàsics que farien cançonetes. O sigui, ja amb el títol tu estan... O sigui,
2: no t'enganyen, no t'enganyen.
4: No t'enganyen, això em sembla...
2: La gent que va de cara està molt bé.
4: A mi em sembla honest. Sí.
1: I quina cançó estem parlant?
4: I la cançó és Hey There Delilah. Hey there Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles
1: away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do. Però quin era? Qui eren els Plain White Tees?
4: Pues és una formació que es va crear el 1997 amb Tom Higgerson i a la veu i la guitarra i també la composició, amb Ken Fetcher al baix i Dave Tirio a la bateria, i a dia d'avui encara estan actius i abans han entrat al seu Instagram i estan de gira, a més a més.
1: O sigui que,
4: sí, per mi són una mica com... Em recorda una mica l'estètica Green Day o El Canto del Loco que teníem, però que encara no han superat com aquesta estètica, no? Com que segueixen una mica anclats en aquest passat.
1: I per què aquesta cançó? Què té aquesta cançó, el Aether Delilah? Per què ens has volgut portar-la aquí a La Treva?
4: Jo no sé si a tothom li passa el mateix, però a mi és una cançó que quan la dona al play necessito escoltar-la sencera i com enfocar-me molt, perquè crec que és una cançó molt ben escrita, molt, molt rodona, molt preciosa. També té això de repetir el nom d'una persona, que això és algo, són ingredients perfectes perquè una cançó sigui un temazo, perquè aquí a Catalunya no, però suposo que a Illinois hi haurà moltes Delilahs, llavors suposo que molta gent es pot sentir identificat. I també té aquesta cosa com de la repetició tota l'estona, no? Com de Hey There Delilah, no sé què, no sé què, que de fet ho faig jo també, el tant de bo, que és un recurs que serveix molt com perquè se't quedi la cançó i a més és el títol. O sigui que ho van fer molt bé amb aquesta cançó.
2: I és del 2006, ja has dit que tu eres molt petit. Quan vas descobrir tu aquesta cançó?
4: No recordo ben bé quan, suposo que em va saltar una aleatòria de Spotify, suposo en algun moment de la meva vida, perquè ho parlàvem amb els meus pares de cop, en algun moment em vau ficar aquesta cançó o alguna cosa així, no, per nada, o sigui que suposo que ha sigut una aleatorietat de la vida i menys mal perquè m'agrada molt, la veritat.
3: No saps quan la vas descobrir, però et porta, o sigui, després d'escoltar-la ja moltes vegades, suposo, et porta algun moment en concret?
4: Bueno, crec que és una cançó molt descriptiva i et va ficant com molt en la peli, no? Com al final és una conversa entre una persona que està lluny de la persona que estima, no? I com li va explicant, mira, mentre jo no estigui a prop, pots escoltar la meva música i serà com si t'estigués cantant a l'orella i ja veuràs que tot sortirà bé. És com molt esperançadora, no? I realment em fa viure la història cada cop que l'escolto.
1: I quan vas escoltar aquesta cançó, a vegades passa que escoltes un hit d'un artista, d'un grup, i això et fa descobrir molta més discografia d'aquest artista o grup. A tu et va passar amb els Plain White Tees?
4: Mira, doncs no.
1: No.
2: Bueno, per això estem a la secció de One Hit Wonder, és a dir...
1: Per això és un One Hit Wonder.
2: Aquesta és perfecta, ho ha petat,
4: sí.
2: Però...
4: Però mira, és veritat que sí que tenen moltes... O sigui, que tenen cançons que són molt conegudes i de fet estan de gira per als Estats Units i són un grup que realment potser no serien One Hit Wonder, potser ho són des del meu prisma, però allà no crec que ho siguin tant perquè realment són molt, molt coneguts i tenen cançons amb moltes escoltes.
1: Clar, perquè això pot passar que un One Hit Wonder aquí, clar, en un altre país, no sé, que per exemple Los del Río, igual la Macarena a tot el món és un One Hit Wonder d'un grup que només el coneix per aquesta cançó.
3: Segurament. No crec que la gent a Xina sàpiga la resta de les cançons de Los del Río.
2: Clar, que és això, matisem també, no és que hagin fet una cançó i no n'hagin fet més, sinó que no han tornat a tindre la rellevància que van tindre amb aquesta cançó.
1: Però... Jo crec que aquest grup deu ser això, perquè si deia la Su que estan de gira ara per països, sí, anglosaxons, suposo que és una formació que encara deu patar moltíssim.
4: Totalment, sí, sí, sí. I si és que deuen portar, per això, 30 anys tocant gairebé, l'any que ve faran 30 anys, i és una banda com bastant consolidada. O sigui que em sap molt de greu haver-los portat com a un hit wonder, però bueno, és el
2: tampoc
4: meu prisma.
2: És dolent,
4: el prisma.
2: Sí, tampoc sí, és sí.
1: Jo he de reconèixer que tampoc no els hi... La cançó, òbviament, em sona, però el grup no em sonava de res.
2: Perquè ara et plantejo a tu un dubte, com a cantant. Què preferiries? Tenir un one hit wonder que fos conegut en tot el món i que no et coneguessin per res més, o tenir aquí moltes cançons conegudes per al teu públic?
4: Jo prefereixo tenir moltes cançons conegudes. Sí, per mi, que et diguin One Hit Wonder és una mica és com una creu, perquè ja t'estan dient que, no, que no, aquell tope no, no el superaràs mai més.
2: Però igual vas a Illinois i saben qui ets.
4: Sí, però només amb una cançó.
1: Clar, i quan vas a un concert, que sempre esperen aquella cançó, no? Que tot el món sí. Està, i quan la cantes, que és com...
4: Total.
1: Que hi ha gent que no les toca mai. Quan tenen aquest One Hit Wonder diuen, no la volem tocar mai més.
4: Això és un error. Sí. Sí. A veure, jo penso que a totes les bandes tenim algunes cançons que la gent espera sempre, o sigui, si jo no canto tan de bo o eres un temazo, potser em linxen, però mola com anar enriquint més el repertori i que la gent es pugui fer fan d'altres cançons també que no siguin només el hit.
1: Clar, ara per ficar un exemple, l'altre dia vaig anar a veure els Pets i no van cantar Bon Dia, que podria
4: ja,
1: ser
4: veritat.
1: Una cosa curiosa, però això
2: wow.
1: A vegades passa.
4: És veritat, sí, sí. Sí. Sí, sí. Bueno, els Pets tenen molts hits, també.
1: Clar.
4: O sigui, tenen la sort que tenen... bueno, molt bé. Tenen molts ingredients, molt bons ingredients. Sí,
1: total.
4: Sí, sí.
1: Però, per exemple, aquesta cançó, el Aether de Laila, mira el meu anglès, té gairebé 1.500 milions de reproduccions a Spotify.
4: Sí.
1: És una barbaritat.
4: També ens hem de situar en una època on es venien discos, perquè ara mateix yeah. Potser penses en això i, per exemple, El fin del mundo de la Love You té moltes més reproduccions, però clar, estem en una època molt diferent. Aquesta gent venia molts i molts discos i, de fet, devia vendre singles només de Heider de Laila en aquella època. O sigui, que tenir una cançó que va sortir el 2002, avui en dia tingui aquestes reproduccions a plataformes, és moltíssim, és una barbaritat. We may only
1: aquesta també és seva, és el Rhythm of Love, però que també té una barbaritat d'escoltes. No tantes, perquè arribar a 1.500 milions de reproduccions és moltíssim, però en té 151 milions, que déu-n'hi-do.
4: No està mal, eh? Jo també firmava, per tenir.
3: És que són, les cançons són perfectes per comèdia romàntica, o sigui, és el tancament, és la part trista...
2: T'anava a dir, és que també em fa la sensació que igual hi ha alguns one hit wonders que sorgeixen de pel·lícules, és a dir... Tu imagina't que ara es fa superviral una cançó que ha sortit a una peli i tu escoltes aquella cançó, però hi ha molta gent que potser no sap ni quin grup l'ha feta. Vull dir, crec que també influeix molt el producte audiovisual en l'èxit actualment de les
4: total.
2: Cançons.
4: De fet, tenim el Sense Tu de...
1: Teràpia
4: que va
1: de
4: sortir a Teràpia Xoc, que va sortir a Polseres i va ser un one hit wonder d'aquella època
2: wonder.
4: Molt bèstia per sortir.
3: Va arribar a tot arreu,
4: sí,
3: jo la coneixia
4: correcte.
3: També.
4: Sí, sí,
2: des
4: sí,
2: de Múrcia.
4: Sí, sí.
3: Des de Múrcia.
1: I passa moltes vegades que hi ha grups que versionen una cançó i que encara són molt més conegudes que l'original i que la gent associa aquella cançó a tal determinat veu o artista i que no és l'originària, no és el creador d'aquella cançó, però tot el món ja l'associa. Per exemple, passa... Ara potser em mates, Aitana, però amb Esbarzers molta gent es pensa que és de so i no és
4: home,
1: això.
4: No,
1: això
2: Tomàs, posa algun
1: no
2: efecte
1: passa,
2: així, per favor, per a...
4: Bueno, mira,
1: és de la gossa sorda. Mira,
4: veus? Sorda,
2: és de la gossa sorda.
4: Bueno, mira, a mi em passa que jo vaig versionar una cançó de Ràdio Futura que es diu La moda juvenil a un dels meus discos i hi ha moltes nenes petites de Catalunya que es pensen que aquesta cançó és meva.
3: De fet, quan la Miley Cyrus va treure el primer disc, estava Girls Just Wanna Have Fun i jo pensava que era seva i va venir ma mare i em va dir no, carinyo, aquesta cançó té molt de temps.
4: Bueno, i Twist and Shout dels Beatles tampoc és seva.
3: Exacte.
4: És que al principi de tot, quan es gravaven discos, es gravaven versions. Al principi, es diu? El que ballava així.
1: Fred Astaire.
2: Elvis Presley.
4: Elvis Presley no em sortia. L'Elvis també feia moltes versions al principi. És un recurs molt, molt, molt, molt utilitzat.
1: I l'All My Lover no és de Los Manolos, sinó que és de...
4: Això també mola que la gent ho sàpiga.
1: Que reivindiqui.
4: Reivindiquem l'All My Lover.
1: L'All My Lover. Però, Su, quan partim artistes aquí, és perquè, òbviament, sabeu fer una cosa que jo almenys no sé fer tan bé, que és tocar instruments, cantar perfectament, i ja que us tenim aquí, que porteu un One Hit Wonder... Estaria molt bé escoltar-vos a vosaltres
4: sí.
1: Cantant. Clar, no sé quantes vegades deus haver cantat aquesta cançó a la teva habitació, amb els amics...
4: Clar, l'he cantat molt en privat, però jo no canto mai en anglès. No sé si us heu adonat d'això.
1: No m'ho havia adonat.
4: I menys a la ràdio, o sigui, avui estic llançant-me a la piscina, però bueno, estem entre amics, suposo
1: és
4: que això...
1: La primera vegada que
4: és la primera vegada que canto en anglès a la ràdio, sí.
3: Una
4: sí,
3: altra
4: sí,
3: estrena
4: sí.
3: Aquesta setmana, no?
4: Uau, sí. I a més estic rebentada dels aires acondicionats perquè és el pitjor del món pel coll. Però bueno, ho farem bonic, que és una cançó molt bonica i espero que els Playing With Tea m'estimin molt per haver-la portat aquí a la cera avui.
1: Avui al One Hit Wonder amb la Su.

0: Escolta, gairebé m'agrada més aquesta versió que l'original.
1: A foliqueta, però ai, estupenda.
0: I això és la treva, i els convidats que venen aquí també els preguntem com us doneu treva, ja per acabar, Su, com et dones treva aquest estiu? Què fas per desconnectar?
1: Doncs bastant, encara que sembli una tonteria, tocant la guitarra, tio. A mi m'agrada molt estar a casa meva sola, sense que ningú m'escolti, i tocant i composant és on més tranquil em sento. Sí que espero fer-ho molta estona, i algun lloc en platja també, espero fer-ho.
2: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Su.
1: A vosaltres, guapos, gràcies.

0: José Luis Sastre, padrí de la treva, defineix el programa.
1: És un programa de ràdio, ni menys ni més. Un programa de ràdio.
0: Cada migdia dona't treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo, a la SER i SER Catalunya.
2: Avui ha vingut a donar-se treva, o a trencar la seua, la reina dels xafardets d'època, que defensa el català més que la seva llengua, més culer que guionista, l'escriptora Mar Picó.
3: El Barça entra a la meva vida gràcies al meu pare. Per mi, a més, el que representa no és només el futbol, és el com connectava amb el meu pare. Volia transmetre'm no només ser d'aquest equip, que al final és anecdòtic, no? Sinó com ser catalana.
4: Jo, quan tenia 13-14 anys, vaig escriure com una novel·la que mai ha sortit a la llum, no típica així, com molt dolentota, molt tal. Tenia un tiet, que ara ja s'ha mort, que ell era escriptor, i va veure que era en castellà, me la va tornar i em va dir: escriu en català, sisplau.
5: Mar Picó, estàs molt morena, això vol dir que ja t'has donat treva?
3: Sí, és de dir que portava uns mesos que no sortia gairebé de casa perquè estava escrivint sense parar. Bueno, és que he tret una trilogia, bueno, el tercer encara ha de sortir, però ja està escrit. I llavors l'he tret en un any 3 llibres, llavors he portat un ritme absolutament frenètic i a la que vaig entregar el tercer llibre vaig donar-me treva completament perquè tenia moltes ganes.
5: I com te l'has donada?
3: Doncs, bueno, de moment no me n'he anat de vacances encara, diguem, fora de Barcelona, però a mi m'agrada en el meu dia a dia molt. Jo tinc un gos, també, parlant de mascotes, que dèieu, i m'encanta sortir a passejar amb el meu gos, sobretot als vespres, que ja no fa tanta calor, fer com un passeig així llarg, amb calma, desconnectar, posar el mòbil en modo avió, això m'agrada molt i m'ajuda molt a relaxar-me.
6: Clar, jo us volia dir a la gent que ens estigui escoltant per la ràdio, que no ens estigui veient per YouTube, per X, que, clar, per contextualitzar, hem picat un tall que parlaves de la catalanitat i, no, clar, no ho sabíem, però has vingut vestida sí, amb la samarreta de Catalunya.
3: Una mica aposta, perquè, bueno, parlo d'ahir.
6: Ah, bueno, ja et preguntarem després, sí, també, de futbol i d'això, però hauria sigut casualitat, justament, que vingui vestida d'aquesta manera.
5: 100%. I, Marc, no sabem si els escriptors podeu tenir vacances, perquè és això, o sigui, tu escrius quan has d'escriure, amb una rutina o quan et ve la inspiració?
3: No, jo he de tenir una rutina 100%, perquè al final tens uns timings. Jo, potser si fos, ja que sé, J.K. Rowling, un bestseller, no, pues podria fer el que em donés la gana, però tinc una editorial. Anava a dir malauradament, però no, gràcies a Déu, tinc una editorial que em posa uns timings i s'han de fer unes entregues i s'han de fer quan s'han de fer. I el tema de l'inspiració, és veritat que quan no tens inspiració costa més posar-t'hi, però també penso que has de tenir una mica de disciplina, has de seure, posar-te i forçar-te una mica a escriure. I hi haurà dies que estaràs més temps i fluirà més, hi haurà dies que et costarà una mica més, però crec que és important, perquè si no, amb l'excusa de «ai, no estic inspirada», jo almenys acabo procrastinant i no faig res. Llavors jo he de tenir una rutina.
7: Sí. Com bé diuen que les muses et pillen treballant, no?
3: Bàsicament, tot, sí, sí.
5: De quantes hores estem parlant?
3: És que, bueno, quan vaig més justa d'entregues, potser em passo literalment 12 hores al dia escrivint sense parar. Bueno, sense parar, faig un pipi, vaig a beure aigua, trec el gos, això són les més pauses, però jo vaig estar aquest últim mes que havia d'entregar el tercer i anava així molt apurada. Això, és que 12 hores al dia, és que no veia els meus amics, no veia la llum del sol, quasi.
6: Clar, una cosa que ens estava indignant aquest matí quan estàvem preparant l'entrevista era que a totes les entrevistes el titular era l'escriptora, el guionista, jove, la jove, sí, tot el rato jove. Clar, en el món editorial professional sembla com raro una persona que jove que s'hagi de reivindicar tant aquesta paraula.
3: Mm-hmm. O sigui, sí, malauradament. També he de dir que hi ha cada cop més escriptors joves, gràcies a Déu. Hi ha l'Etna Miró, fa poc, no sé si la coneixeu, l'Ania Posada, per exemple, el Martí Melcion, no? Com cada cop hi ha més noms, entre cometes, joves. El Gil Prat sobre Roca, sense anar més lluny, que crec que té 30 anys, vull dir, és jove ell encara, i ha fet un mega bestseller. Però sí, és veritat que costa, sobretot perquè, bueno, és veritat que els segells editorials, jo crec que s'hi juguen molts diners i prefereixen apostar per perfils més sènior. Bueno, dic els segells editorials, però això també passa en el món de la televisió, la producció,
5: la resta del món.
3: Sempre prefereixen apostar per perfils sèniors. Entenc que quan t'hi jugues diners prefereixen anar a lo segur, però sí que és veritat que jo vull reivindicar que la gent jove, hi ha molt de talent jove per explorar i per explotar. I, bueno,
5: vas venir fa poc relativament al Llapis de Memòria, sí, i ahir quan vas començar, que el Jordi et va dir, el Jordi Manau et va dir com és jove però tries cançons de super persona gran.
3: Ah, sí?
5: Ets massa jove per cançons com aquesta?

0: Et consideres una mica una vie jove?
1: En certes coses sí, però en certes coses tot el contrari. O sigui, jo trobo en aquesta edat, jo tinc 27 anys, i és una edat una mica rara, perquè tens alguns amics que són completament adolescents vivint amb els seus pares i tens altres amics que estan literalment casant-se amb la teva edat, no? Llavors, jo em trobo com en aquest limbo raro que hi ha vegades que estic envoltada d'amics i vull fer plans encara de sortir de nit, discoteca, no sé què, i de cop no tinc ningú amb qui anar-hi perquè els meus amics o no poden o literalment els hi fa pal i no volen anar, saps? Llavors, en altres coses, crec que a nivell de maduresa o altres coses, potser sí que sóc una mica viejoven en alguns gustos, però en altres no. Sóc molt contradictòria, però bueno, també però està
2: veure,
1: bé, no?
2: Clar, ara els pets, perquè hem tornat a sortir avui, abans hem parlat dels pets, ara un altre cop, l'altre dia, torno a parlar del concert, però que la gent era de totes les edats. Sí. A vegades la música és tan universal i al començament que hem picat una cançó que ens has dit tu que et dona treva, de Goril·la, uh-huh. És tan universal que et pot agradar un grup que porti 100 anys que hagi desaparegut, actual, no, i per exemple Goril·la que va tocar fa poc a Barcelona, no sé si els vas poder veure.
1: No els vaig poder veure, no, em va fer molta ràbia, però a mi m'agraden molt. No només m'agrada aquesta cançó, he posat aquesta perquè és la que com més m'emociona, potser, però m'agraden moltíssims, i de tots els àlbums que han tret i estils molt diferents, m'agrada molt.
2: No sé tu quina època t'hagués agradat néixer o viure, perquè parles d'un llibre o d'una trilogia que ara desgranarem més, però que parla d'una època en concret.
1: No, jo crec que m'ha agradat néixer l'any que vaig néixer i viure tot el que vaig viure. O sigui, si de cas sento nostàlgia per la vida que he viscut jo, potser fa 15 anys o 10 anys, saps? Com aquest període de temps. Però bueno, sí que és veritat que quan he d'escriure històries, a mi m'agrada explorar com altres èpoques, és veritat, perquè trobo que al final és com més interessant i et permet, com que no sabem tant del passat, et permet com una mica més de ficció, de fantasia, no? I això és guai. Però a mi m'ha agradat néixer l'any que vaig néixer, sí.
3: T'ha agradat, però en realitat vas ambientar la teva primera novel·la, Els Faura, entre el seny i el desig, com el que defineixes com els Bridgerton catalans en el segle XIX.
1: Mm-hmm. Sí, sí.
3: Llavors, també ahir fas molta feina de recerca, de saber què és el que pots dir, què és el que feien, què no és el que feien, com et prepares tot això?
1: Sí, molta recerca, moltíssima. Tant abans de posar-me a escriure com mentre estava escrivint, constantment em sorgien dubtes de detalls que havia de posar, si estaven esmorzant, què esmorzaven, no? Si ja la gent prenia cafè, si no prenien cafè, no? Com detalls que semblen una tonteria però que eren importants. O sigui, he intentat ser el més acurada possible històricament. Potser se m'ha passat alguna cosa? Bueno, potser. Però ha passat com molts filtres i he intentat ser el més rigorosa possible dintre d'òbviament la fantasia que és ambientar-ho en un poble que no existeix, que és Vall del Pi, que també volia tenir aquesta part una mica de ficció, de fantasia.
3: I en quin moment se't va ocorrir de dir vull debutar parlant d'una novel·la del segle XIX?
1: Doncs va ser més que res parlant amb la meva editora, vam pensar, vale, quina història podem fer que als lectors els interessi llegir, no? I pues, això, xerrant, se'ns va ben veure que estan molt de moda els Bridgerton i tota aquesta novel·la romàntica d'aquella època concret, no? Però no hi havia res que fos nostrat d'aquest tipus. O sigui, teníem, òbviament, novel·les potser més antigues, ambientades en aquella època, però que fos així estil Bridgerton, una mica amb el salseo, romantiqueo, així, no n'hi havia res. I vam dir, ostres, tenim tota la cultura que tenim, tot el folklore català que tenim, que és xulíssim, i que, doncs, per què no fer una cosa així més divertida, més lleugera, però alhora una mica autèntica, no? Recuperant tots aquests elements i que siguin acurats de l'època, per què no fer una cosa així? I ho vam fer, i mira, a la gent li ha agradat, llavors, ha sigut molt xulo, la rebuda.
0: I t'ha passat algun cop de, com estar tan ficada en la novel·la, de dissociar una mica i llavors fas un match en Tinder i comences a imaginar-te un romance del segle XIX o estàs amb les amigues fent una birra i és com, ah, no, el té al saló a la tarda.
1: O sigui, no tan així, però sí que m'ha passat que, sobretot, jo crec que pel ritme que he portat escrivint les novel·les, la quantitat d'hores que passava allà, que clar, i a més, quan tu estàs escrivint una novel·la, és com una cosa molt secreta, o sigui, saps tu la història i la teva editora i no ho pot saber ningú més perquè, saps, és una cosa com que no pot traspassar. I llavors jo tenia com moltes ganes d'explicar com jo em notava com que jo havia estat vivint 12 hores de la meva vida a Vall del Pi i llavors sortia a passejar el gos o amb uns amics quedava no sé què i em sentia això una mica dissociada, dir jo he estat a un altre lloc i ara estic en un altre lloc i tinc ganes com de parlar del que m'ha passat en aquell altre lloc. No m'ha passat a mi, com és una història que estic escrivint, no? Però sí, una mica aquesta sensació sí que era.
3: I t'ha passat això que diuen molts escriptors de tenir un bloqueig, de dir, perquè tu has dit que tens unes rutines, però al final no és el mateix treballar en una oficina que en un treball espai creatiu, que és com igual avui t'has de dedicar 4 hores, però és que no t'estàs sortint. Què fas en aquell moment?
1: Sí, o sigui, sí que he tingut dies de molt bloqueig. Sobretot jo sóc una persona, a més, que sóc com molt dramàtica a nivell de que jo veig una dificultat i la magnifico molt. Jo per mi és com, vale, no, això ja és impossible, com sóc molt negativa en aquest sentit. Llavors sí que se'm feien molt aquestes muntanyes, però per sort, com que no treballava sola, treballo amb una editora, és una persona a la que jo li puc escriure 24 hores al dia, Mariona, des d'aquí una abraçada, ets la millor, i li envio un àudio allà com cagant-me en tot i queixant-me i com explicant-li el meu drama, el meu problema. Ella m'escolta amb tota la paciència del món, com em dona feedback, i a mi m'ajuda molt, com tenir una persona amb qui poder desfogar-me i després dir-li, vale, Mariona, perdó, sí, tenia raó, vale, sí, tal, com m'ajuda molt a desbloquejar-me. Llavors sí que és veritat que he tingut dies de dir, avui no puc, i hi ha hagut dies en els que he dit, vale, doncs avui no escric, no passa res, em dono un break.
3: Una treva,
1: correcte, però el dia següent sí que dir, això és avui i demà m'hi torno a posar i fer-ho, saps? Sí, crec que és important trobar l'equilibri una mica, també.
2: Parlaves al principi, quan t'hem preguntat sobre l'època d'això, que el que et dona el segle XIX és que et pots arribar a imaginar coses, perquè com no sabem moltes coses, o algunes no les sabem tantes, i tu t'ho pots arribar a imaginar d'una forma o una altra, com vencer i fer-te les teves. No sé quines d'aquestes coses has plasmat en aquestes novel·les, alguna cosa que t'has imaginat que t'hagués encantat que hagués passat i que ha sigut una miqueta, a veure, no tinc clar si fos així, però anem a provar-ho.
1: Per exemple, el segon llibre de la trilogia, que va sortir al juny, relato una festa major, que sí que vaig fer recerca per veure com eren les festes majors i hi ha molts elements que són acurats, no? Però sí que em vaig prendre la llicència de que en aquella època les festes majors duraven 2 o 3 dies, era un cap de setmana i ja està, hi havia com un parell de cosetes i ja està. Però jo volia que fos una cosa com més llarga perquè tota la història pogués tenir lloc al llarg d'aquesta festa major. Llavors la vaig allargar i vaig decidir que serien 7 dies, que hi hauria un munt d'activitats que eren acurades per l'època, però potser eren com que no es feien totes perquè no donava temps, no? Les vaig fer totes allà i llavors és, bueno, un festival, és una festassa major durant 7 dies.
2: Tocaven xarango, bossa sorda, tots en allà, no tot, eh?
1: No tant, però una mica seria traslladat a l'actualitat, sí, sí.
2: Seria això.
0: Ho has dit ara, que al juny vaig treure el segon llibre, Els Faura entre el foc i les brasses, algo que ens puguis avançar per enganxar?
1: Crec que els lectors que s'hagin llegit el primer llibre i els hagi agradat molt... Bueno, aquí faré un mini-spoiler, però bueno, si no us ha llegit el primer, aneu una mica tard. Els hagin agradat els personatges de l'Eulàlia i el Pau, aquí veuran que la seva història continua i la podran explorar una miqueta més. Hi haurà una miqueta més de salseo, també. Això
3: que, ara que parles d'una història d'amor, jo tinc entès que tu has dit que no, és massa, que no eres massa romàntica.
1: No ho soc,
3: però
1: no.
3: Parles d'amor.
1: Sí, bueno... Però crec que també ara semblarà que em tiro flors, però no, però crec que un bon creatiu ha de ser capaç de sortir de la seva zona de confort i fer coses que potser no li agraden a ell i fer-les bé, saps? O sigui, jo, és veritat, jo era una persona que jo no sóc ni gens romàntica, sóc una persona molt objectiva, molt racional, i tampoc consumia... O sigui, sí, quan em vaig haver d'inspirar pels Faura, vaig consumir molt literatura romàntica i sèries i Bridgerton i tot això per fer-me una idea, no? Però jo fins al moment en el que vaig decidir escriure els Faura no era especialment lectora d'aquest tipus d'oci, perquè, mira, no era el camí, potser em connectava més. Però, bueno, crec que estic molt orgullosa d'haver aconseguit fer una cosa d'aquest estil, que mai m'hauria imaginat fer-ho i que, a més, bueno, crec que m'ha sortit bé i als lectors els hi ha agradat, no? Llavors, és xulo, crec que està bé sortir a la zona de confort. A mi m'encanten els reptes, m'encanta fer coses que no m'hauria plantejat fer i crec que és molt important que la gent també s'animi, no? Que no ens limitem només a, bueno, sé fer això i llavors faré només això, com, bueno, explorem una miqueta més.
3: I quin seria un altre repte que t'agradaria aconseguir, per exemple, en el món de l'escriptura? Algun gènere que digues...
1: Ostres, aquí m'has atrapat. O sigui, és veritat que estic treballant en un altre llibre, però no puc dir res perquè la meva editora em matarà, per tant no puc dir
0: res. No.
2: Si estem en família.
1: És diferent. Però potser et diria acció, la novel·la d'acció. Crec que no és una cosa que em senti del tot còmode fent, però crec que precisament per això m'agradaria fer una mica d'acció, sí.
2: Clar, perquè de fer els Faura, aquesta trilogia, que ja tenim dos edicions, falta la tercera, el tercer llibre, també has fet de guionista, per exemple, la sèrie Jo mai mai. No sé si... És més fàcil escriure amb una mica d'imatge, sabent que sortirà al cinema, a la televisió, això, o escriure totalment en blanc?
1: És molt més fàcil ser guionista, molt més fàcil, perquè a més treballes amb un equip. Sent escriptora ets tu i el teu llibre, i ets tu qui l'ha d'escriure tot. En canvi, sent escriptora, és molt més amè i molt més divertit, perquè sou cinc, entre tots penseu la història, hi ha coses que tu potser no t'hauries imaginat que llavors les altres te les proposen i de cop entre tots trobeu una cosa que mola. A l'hora d'escriure els capítols és molt més ràpid perquè no t'has de posar en plan i va a dir, i va, saps, com va somriure, com això no, això tu escrius el diàleg i les accions necessàries i ja està, és molt més esquemàtic i molt més ràpid d'escriure. Però et diria que és molt més satisfactori escriure un llibre perquè és això, és, costa molt més, però és molt més satisfactori quan l'acabes i el resultat final és un 99% teu, òbviament. Després tens correctores d'estil, tens els editings de l'editora, però l'essència, gairebé tot, és una cosa que has fet tu i només tu, i llavors, i això és el que es publicarà, no? Que a la sèrie intervenen molts més agents, per bé i a vegades pues, per, bueno, que no t'agrada tant com acaba que sortim, però bueno, que, vull dir, és el que hi ha. Llavors, està guai que jo hagi pogut fer les dues coses i me n'alegro molt i m'agradaria molt continuar fent les dues coses. Llavors, bueno, hi ha coses bones i coses dolentes a totes dues bandes.
3: I tu ets escriptora, uh-huh. però també ets lectora.
1: Sí.
3: Pregunta curiosa.
1: Sí.
3: Llibre en paper o digital?
1: Jo sempre de paper, sóc molt clàssica, viejo ben en aquest sentit que dèieu, jo és que sóc incapaç de... O sigui, mai he pillat lo dels e-books, sé que hi ha gent que li funciona moltíssim, que és molt pràctic en portar tot a la platja i tal, jo és que a mi llegint una pantalla mai m'he acabat d'acostumar. O sigui, algun cop ho he hagut de fer pues perquè no trobava el suport digital, no? I mira, pues te'l descarregues en PDF o el que sigui, te'l llegeixes al mòbil. Però jo prefereixo 100 vegades més un llibre en paper.
2: I tu creus com que... Com el vinil, com el disc, això...
3: Sí, ara. Sí, però, per exemple, els discs, els CDs, han desaparegut al llarg del temps.
2: Sí,
3: i ara escoltes només per Spotify.
2: Sí, és una pena total.
3: Tu creus que
2: total.
3: El llibre sí que es mantindrà a pesar de totes les altres coses que vagin sortint?
1: Sí, jo crec que sí, perquè també hi ha molta gent que li agrada tenir els llibres en paper a les prestatgeries. De fet, jo, o sigui, hi ha molta gent que se'ls llegeix en digital i després se'ls compra en paper perquè els agrada com queden a la prestatgeria, no? Que això, bueno, aquí podríem entrar en un debat de, bueno, el capitalisme, si s'ha de fer aquesta mena d'oci de consumisme amb la literatura, és un altre debat, però jo crec que el paper encara té tirada. I, bueno, per mi millor, perquè a mi m'agrada més.
2: Quan t'hem donat la benvinguda hem ficat un tall d'una altra entrevista que parlaves que hi havia un tiet teu que era escriptor que et va dir per què no escrius en català.
1: Sí.
2: Aquest tiet era Josep Maria Benet i Jornet?
1: Sí, confirmo.
2: Allà va començar una mica tot aquest parentès de l'escriptura, de també escriure en català, avui vestida amb la selecció catalana i tot.
1: Sí, o sigui, malauradament no va poder influir com tant el meu tiet, perquè el meu tiet va agafar Alzheimer quan jo tenia 12 anys o així. I ja es va retirar, diguem, de la vida professional i, mica en mica, bueno, la gent que hagi viscut col·lateralment aquesta malaltia sap que és molt dura i que les persones pues, deixen de ser ells mateixos, no? Llavors, ell mai em va poder veure convertir-me en escriptora, a part que bueno, es va morir durant el Covid i jo, justament, quan vaig començar va ser després del Covid. Llavors, ell mai em va veure convertir-me ni en guionista, ni en escriptora, ni em va poder donar consells, ni em va poder assessorar, ni vaig poder ser Nepo Baby, aquí ho deixo ja clar, jo no sóc Nepo Baby, ojalà ho hagués pogut ser, perquè hagués sigut tot molt
2: fàcil. Jo ficaria l'alerta boomer perquè no sé què és Nepo Baby.
3: Nepo Baby són aquelles persones que es fan famoses perquè provenen d'una família que ja han sigut famosos en aquest àmbit. Per exemple, la Hailey Bieber, el seu tiet, és un dels productors de Hollywood.
1: Sí.
3: Venir d'un parentesc que t'ha ajudat a arribar on estàs.
2: Va.
0: En plan Kiko Rivera i Isabel Pantoja.
3: També, és un altre exemple.
2: M'encanta aquest exemple perfecte. També.
1: Exacte, correcte. Llavors, jo no m'he pogut beneficiar d'aquesta etiqueta, tant de bo, però no ha sigut així.
2: Però entenc que és un referent, que l'has llegit molt.
1: Sempre ha estat un referent superimportant per mi, perquè jo des de molt petita volia ser escriptora i m'emmirallava amb ell, i això, i vaig escriure una novel·la que no va sortir mai a la llum, li vaig presentar, era en castellà, perquè a casa meva, menys amb el meu pare, tots parlàvem en castellà entre nosaltres, perquè bueno, la meva família no és de Catalunya, només el meu pare, i llavors jo parlava català i castellà indistintament, però a l'hora d'escriure, doncs vaig escriure aquella en castellà. I el meu tiet em va dir com, sí, escriu en català, va... I en aquell moment jo no vaig entendre per què m'ho va demanar i em vaig quedar així com una mica com, què més dona, no? I va ser com, bueno, més endavant, quan vas madurant, vas conscienciant-te de, bueno, la catalanofòbia, la necessitat de defensar Catalunya, de defensar la cultura catalana, de defensar la llengua, com que realment està amenaçada, que no és una pel·lícula que ens estem fent, no? I llavors vaig decidir, a moda reivindicació, que jo volia treballar sempre en català, almenys en els meus propis projectes, no? Llavors això, vaig fer un curs de guió, vaig decidir que el projecte que feia durant aquell curs seria en català, gràcies a això, en part, després, quan em van oferir treballar a la sèrie, era una sèrie en català, els projectes que m'han ofert després eren en català, no, jo he estat molt contenta, que no dic que si m'haguessin ofert una cosa en castellà o que me l'ofereixin en un futur, no la faci, perquè és una llengua que jo parlo i escric sense cap mena de problema, perquè també és nativa, però sí que és veritat que jo estic molt orgullosa d'haver pogut treballar en català i reivindico que la gent s'atreveixi a fer-ho més.
2: I potser avui la roba que portes és per reivindicar, sí, el que va passar ahir de... No, vas veure el partit, no?
1: No el vaig veure, però em vaig entrar a tots els gols. Jo estic en contra del Mundial.
2: Val, total.
1: I això que soc molt futbolera, però bueno. Així per... La cosa més lleugera que jo dic per defensar-me és que Espanya ens lesiona tots els jugadors del Barça sempre. Llavors, aquest ja és un motiu pel qual està en contra del Mundial.
2: Doncs Marc, moltes gràcies per venir aquí a la Treva, per explicar-nos com et dones Treva,
1: gràcies
2: tot aquest estiu. Una mica de descans, no?, després de...
1: Sí, ja toca, ja va tocant, exacte.
2: Que no ens has dit la tercera entrega, quan sortirà?
1: El 3 de setembre.
2: Ja tenim data.
1: Seguida. Sí, ja està, és que han anat, fim-pam.
0: Doncs tothom que teniu l'estiu per llegir-vos tot,
3: posar-se al dia i al setembre, per el nou llibre de la Marc Picó. Moltes gràcies, Marc.
1: Merci.

0: Gràcies a la Mar Picó i a la Sui, també als oients guapes i guapos que us doneu treva cada dia aquí a la sèrie Ser Catalunya de 1 a 2.
1: Demà tornem a ser aquí a la 1, estrenant secció de cinema amb el Fausto, descobrint la treva del Sergi Estrella i parlant, com hem dit abans, de l'especisme animal. Ja sabeu que ens podeu enviar els àudios al 648 83 43 78 dient-nos quines mascotes teniu, si teniu hàmsters, gossos, si es sentiu ofesos, si vos critiquen a la vostra mascota, tot. Ens ho podeu dir tot.
0: Animeu-vos.
2: Tot això amb Tomàs Sánchez a la tècnica, Laia Meseguer a la producció, Noemi Pérez a les xarxes. Nosaltres som l'Amparo, l'Aitana i l'Uri. Fins demà.
0: I doneu-vos treva. Adéu-siau.

0: bessons 12 anys ofegats al riu. Se'ls va localitzar ahir després que els seus pares denunciessin que no havien tornat a casa. Els Mossos ho estan investigant, però creuen que es tracta d'un accident. La Guàrdia Urbana de Barcelona podrà disparar amb pistoles Taser als menors de fins a 14 anys. El PSC i la dreta han aprovat el nou reglament que han criticat partits com Esquerra Republicana.
1: Si algun dels meus fills, quan tenien 14 anys, li haguessin llançat una descàrrega, m'hauria cagat en tot. Esperem, doncs, que agents de la Guàrdia Urbana tinguin més seny que no pas el de la vessant política d'aquest ajuntament.
0: L'Ajuntament ja ha comprat 150 d'aquestes armes perquè comencin a ser utilitzades per la policia municipal a partir de la tardor. Els graduats en Medicina i Odontologia són els que cobren més quan han acabat la carrera, els que menys els graduats en Història. Segons un informe ACU, que ha enquestat a 50.000 joves que acaben de sortir de la universitat, és a l'àmbit de les humanitats on hi ha més contractes temporals. Intent de robatori a casa de Lamine Yamal. A Esplugues de Llobregat, dos individus amb passamuntanyes han intentat entrar-hi aquesta matinada a la mansió del futbolista hores després del partit entre Espanya i França. Tot això en aquest dimecres en què la tercera onada de calor a Catalunya tocarà sostre. Núria Sedós, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda. Avui és la jornada més càlida d'aquesta tercera onada de calor. Tota Catalunya està en avís per altes temperatures, inclús s'ha activat l'avís vermell tant al Vallès Oriental, Vallès Occidental, com també al Baix Llobregat. De fet, al prelitoral ja s'estan superant els 38 graus. Jornada extremadament càlida i també hem de parlar de la calitza, que deixa el cel força tèrbol en qualsevol punt del territori. Si s'escapa alguna gota tallada serà en forma de fang. I atenció, que aquesta tarda podem tindre algun esclafit càlid.
0: A la tècnica tenim a Jordi Oros, a la producció Lèlia Pijuan. Des d'ara i fins als quarts expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
3: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Joan Bofill.
0: Què tal? Bona tarda. Dia d'avui, cap Parlament d'Europa, tampoc el de Catalunya, té per escrit el seu reglament com afrontar els discursos d'odi que fan diputats dins de l'hemicicle. Aquests discursos han anat a més. Per exemple, Sílvia Orriols es dirigia així a una diputada d'Esquerra per portar el vel al Parlament.
4: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
0: O quan el diputat de Vox, Juan Garriga, es dirigia així al PSC.
5: Gastarse el dinero en drogas y putas como han hecho los socialistas.
0: Tots aquests episodis han estat denunciats pels partits afectats a la Comissió d'Estatut del Diputat. És l'òrgan que ha d'avaluar aquests casos. Feia 10 mesos que no es reunia, ara ho ha fet per determinar que aquests episodis són faltes lleus i que, com que el Parlament no té eines, el millor és que els afectats vagin a denunciar-ho a la Fiscalia, Laura Pons.
6: Són faltes lleus perquè en el reglament del Parlament aquests discursos no estan regulats. De fet, ni es menciona el que és un delicte d'odi i per això el que ha fet el Parlament és obrir la porta perquè els partits que ho considerin vagin directament a la Fiscalia. De moment, el que ha de decidir la mesa del Parlament és com se sanciona aquests diputats, si se'ls amonesta públicament o si els fan pagar una multa que pot arribar, atenció, als 12.000 euros. En paral·lel, però, els partits també treballen per reformar el reglament del Parlament.
7: Intentarem definir el màxim possible què és el que és un discurs d'odi.
8: Això vol dir sancions i també vol dir clarament crides a l'ordre en el ple.
9: El que demanem és contundència, molta contundència.
6: Són diputats del PSC, Comuns i la CUP. També Junts i Esquerra negocien la reforma. Volen que les sancions tinguin rang de llei i no quedin en paper mullat. S'espera que el text arribi a finals de juliol.
0: Els partits volen impulsar ara un reglament per combatre aquests discursos, però Laura, com és que fins ara no existia, si ja fa anys que hi ha denúncies com aquestes?
6: Doncs perquè, Joan, els partits no saben com regular-ho. No hi ha una fórmula per combatre els discursos d'odi de l'extrema dreta ni a Catalunya ni a Europa. De fet, hi ha dubtes sobre els límits amb la llibertat d'expressió, a on comença i a on acaba el que es pot dir dins de la Cambra Catalana, de la Cambra Catalana o de qualsevol altra cambra. Els partits també temen que la situació se'ls pugui girar en contra, així que la mesa del Parlament ha analitzat com combatre-ho. S'han fixat amb exemples també d'altres càmeres, han anat al Parlament Europeu, però fons de la mesa admeten que no tenen una solució perfecta.
0: La Comissió d'Estatut del Diputat va tard en la seva feina perquè de moment només s'ha pronunciat sobre aquests episodis denunciats que ara explicàvem, que són denúncies d'abans del 2026, però sobre la taula hi ha més episodis.
6: Sí, té 4 denúncies més. La primera és aquesta d'Alberto Terrades, de Vox, insinuant que deportarien a la diputada d'Esquerra per ser musulmana.
10: Musulmán el que no vote.
11: ¿Qué tiene de malo esta frase que nace de la espontaneidad y de la alegría de nuestro pueblo? Si al escucharlo, la señora Nayat de Esquerra Republicana decide no votar, pues oiga, no pasa nada, que no vote. No la vamos a deportar por eso, por lo menos de momento.
6: El segon cas és contra Rafael Vilallonga, per referir-se a la CUP com a delinqüents, i un tercer contra Júlia Calvet, diputada de Vox, que va qüestionar la compareixença d'una representació de la joventut de l'Àfrica Negra al Parlament.
12: Para hablar, digamos, de los retos de la juventud africana, yo creo que el lugar ideal para hacerlo es África.
6: I un últim, també d'una diputada de Vox, per dir que l'expresident Lluís Companys era un assassí.
0: L'Oriol Bartomeus és politòleg i és director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials. Què tal, Oriol? Molt bona tarda.
13: Bona tarda.
0: Tu defenses que un diputat al Parlament ha de poder dir de tot, que la llibertat d'expressió ha de prevaldre. Per tu, quin és el límit i si això es pot fixar en un Parlament? Com el Parlament pot fixar on està aquest límit de la llibertat d'expressió versus els discursos d'odi?
13: Hi han dos límits, o hi haurien d'haver dos límits. No, de fet, hi han dos límits. Hi ha un límit de la cortesia parlamentària, que qui posa el límit és la presidència del Parlament. És a dir, la presidència té la capacitat d'advertir a un diputat que allò que ha expressat doncs està mal dit i que, per tant, no es tolerarà insults o faltes de respecte entre els diputats. Això forma part de les atribucions de la presidència. I després hi ha el que seria el límit de la justícia. És a dir, quan algú amenaça, profereix una amenaça concreta contra una altra persona, això és un delicte i està tipificat. Més enllà d'això, clar, en seu parlamentària, ja sigui en un Parlament o en un ple d'una diputació o en un ple municipal, clar, els representants polítics tenen llibertat per expressar les coses que pensen. I més enllà del límit que li pot posar el president, el diputat té llibertat.
0: Clar, parlaves de l'autoritat. El president del Parlament, que al final forma part d'un partit, la Comissió d'Estatut del Diputat també la formen part membres de diferents partits, que el Parlament es plantegi aquestes multes, que sigui l'àrbitre, això creus que pot ser una solució, pot portar a la fi d'aquests discursos d'odi?
13: Això és una via una mica complicada. Complicada des del punt de vista del límit, perquè quan hom comença a definir, clar, com defineixes un discurs d'odi? Què és un discurs d'odi i què no ho és? On poses tu el límit del que és expressable i del que és condemnable? Això per una banda. Les majories canvien, llavors les majories cores d'ara poden considerar que alguna mena d'expressió és un discurs d'odi, més endavant poden considerar exactament el contrari. És a dir, aquí obres una via, obres un espai molt relliscós. I aquí, en el fons, del que es tracta és que hi ha hagut una eliminació dels límits de les expressions. És a dir, el que hi hauria d'haver no és una condemna jurídica a aquest tipus d'expressions, sinó una condemna social. És a dir, aquesta mena d'expressions no s'haguessin permès en un Parlament fa 20 anys. I el problema que estem vivint ara és que la justícia social, en el sentit de dir la condemna social a aquesta mena d'expressions, ha desaparegut. La bona educació en la conversa pública ha saltat pels aires, de tal manera que és normal que una presidenta autonòmica li digui fill de puta al president del govern, i això, en lloc de tenir un càstig social, és a dir, en lloc de que la gent s'aixequi i digui home, això no es pot dir, no, hi ha aplaudiments. I per tant, la via judicial és una mena d'intentar salvar aquesta manca de condemna social. Però això és molt complicat.
0: I penso, fins i tot, que això també ho veurem i es pot aplicar als plens municipals, no? On és l'alcalde o alcaldessa la que al final també fa una mica, entre cometes, de funció de president del Parlament en els plens municipals.
13: Sí, clar, en els plens municipals l'alcalde o alcaldessa té aquesta capacitat. El que es preferiria és que els representants polítics es continguessin en les seves expressions, però llavors hi ha aquelles coses. Si hom obre la porta de la judicialització, llavors ens podem trobar amb casos com el cas del regidor de l'Ajuntament de Vic, el Joan Coma, que va ser portat davant de la justícia per dir, enmig del procés, que per fer una truita s'havien de trencar dos ous. Clar, no pot ser. El representant polític ha de tenir per una banda, la llibertat d'expressar el que vol expressar, en el fons és un representant democràtic en un espai de llibertat com és un ple, però alhora també el representant polític ha de ser conscient de les limitacions que imposa la bona educació i el viure en societat. Llastimosament, aquesta segona excepció no es dona. I això és un problema. Aquest problema s'acaba, diguem, se soluciona enviant-ho a la justícia o posant multes. Uf, aquí entrem en un terreny molt complicat i relliscós.
0: Oriol Bartomeus, politòleg, director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a l'hora 14. Que vagi bé.
13: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: Seguim amb dos apunts a política perquè s'ha publicat avui l'enquesta del CIS i es mostra una de les diferències més grans que hi ha hagut mai entre Esquerra i Junts al Congrés. Esquerra aconseguirà una intenció de vot del 2,78 dècimes per sobre de l'última enquesta que va ser el juny i, en canvi, Junts obté un 0,7 per 3 dècimes respecte a l'últim baròmetre. I avui la Comissió de Garantia i Ajustament de Junts ha reobert la investigació a l'eurodiputat Jordi Comín, Toni Comín, volem dir, per les denúncies internes d'assetjament psicològic, físic i sexual de dos exassessors del partit al Parlament Europeu. És una informació que ha avançat el diari Ara i ara el partit ha de decidir si sanciona o no a Comín. El càstig podria anar des d'un advertiment verbal fins a l'expulsió definitiva del partit.
3: Hora 14, amb Joan Bofill.
0: Manlleu està de dol per la mort de dos germans d'11 anys ofegats al riu Ter. Avui, a les 8 del vespre, s'ha convocat un minut de silenci a la plaça Fra Bernardí per acomiadar-los. Els Mossos continuen investigant què hauria portat els menors a entrar dins l'aigua. Treballen amb la hipòtesi que la seva mort ha estat un accident. Èlia Pijuan.
14: Els Mossos van trobar els cossos dels dos menors ahir al migdia a la zona de la Devesa del Ter. Els seus pares havien informat de la seva desaparició dilluns al vespre al veure que els dos nens no tornaven a casa. Havien estat jugant a futbol en un camp proper a casa seva i al riu. La policia va començar la seva recerca llavors amb drons i els va acabar trobant l'endemà al migdia. La investigació continua oberta per mirar d'esbrinar per què van entrar al riu i per què no en van poder sortir. Es tracta d'una zona poc profunda i sense una corrent excessiva, però no habilitada pel bany.
0: Ara són les 2:18. I ens ubiquem a Barcelona. La Guàrdia Urbana és a un pas de poder usar pistoles Taser. L'Ajuntament ja n'ha comprat 150 i avui el govern municipal del PSC ha aprovat el reglament d'ús, que compta també amb el suport de Junts i amb el PP. Si res canvia, quedarà aprovat a finals de mes. Ferran Dalmau, bona tarda.
15: Què tal, Joan? Bona tarda.
0: Aquest reglament permet als agents de l'Urbana disparar a menors de fins a 14 anys.
15: El reglament estableix que, com a norma general, no es poden utilitzar sobre dones embarassades, menors de 14 anys, persones d'edat avançada o especialment vulnerables per motius de salut, llevat de situacions excepcionals en què sigui necessari evitar un mal major. Per l'oposició d'Esquerres, 14 anys és un llindar massa baix i el reglament deixa massa màniga ampla. Jordi Coronas, d'Esquerra, i Marc Serra, dels Comuns.
1: Jo no em vull imaginar si algun dels meus fills, quan tenien 14 anys, li haguessin llançat una descàrrega, que m'hauria semblat, però segurament m'hauria cagat en tot.
16: Nosaltres vam fer al·legacions en la darrera versió del reglament, el que demanàvem que no es pogués usar en casos de menors d'edat o persones amb problemes de salut mental sota els efectes de la medicació o les drogues i també en contextos d'aglomeració i de manifestacions. Fins ara cap d'aquestes propostes ha estat incorporada.
15: Però malgrat aquestes negatives, el suport de la dreta ha permès tirar endavant un reglament que sí que té algunes limitacions. Per exemple, prohibeix explícitament l'ús de les tàsers sobre persones immobilitzades o emmanillades i també davant conductes de resistència passiva. El tinent de seguretat, Albert Batlle, celebra aquest reglament.
17: Es tracta d'un reglament que garanteix una formació exigent, unes normes d'ús clares i un control rigorós. Cada ús quedarà registrat, supervisat i avaluat amb plena traçabilitat i garantia.
15: Les tàser arribaran als agents cap a l'octubre, després que a finals d'aquest mes el ple doni la llum verda definitiva al text.
0: I tot i les crítiques de tota l'oposició en bloc, des de Vox fins als Comuns, Jaume Collboni ha decidit igualment prohibir les bicicletes de lloguer compartides a tota la ciutat. Es retiraran les llicències a empreses com Ecultra, Lime, Donkey Republic i, per tant, a partir de l'any que ve ja no se'n veurà cap.
15: A partir del 2027, Barcelona eliminarà les llicències d'un servei que el govern municipal considera que crea més problemes que solucions. Laia Bonet és la tinent d'Alcaldia d'Urbanisme.
18: Quan un servei acumula més multes que bicicletes operatives, és evident el missatge. Aquest model no funciona.
15: L'oposició no li discutia aquesta tesi, però demanava una solució menys radical, que el govern no revoqués les llicències sense cap alternativa, sinó que dissenyés un pla per ordenar aquest servei. Tots els grups es van oposar a la prohibició, però pel govern de Collboni, el rebuig de 31 dels 41 regidors de Barcelona no va ser aturador per mantenir la prohibició de les bicicletes de lloguer compartit.
0: Dos minuts i us expliquem en quines carreres es cobra millor poc després de graduar-se.
19: ¿Le han ocupado una vivienda o tiene inquiocupas? Vamos a recuperar su propiedad. Somos Recuperamos tu Inmueble y recuperamos la propiedad privada ocupada o con impagos. Recuperamos tu Inmueble, le devolveremos lo que es suyo. Primera consulta gratuita. Recuperamos tu Inmueble. 643-64-11-40. 643-64-11-40.
20: El 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, els 40 i els 40 Clàssic, al Festival Jardí de la Boella. Abans dels concerts, el ritme i la música ho posem nosaltres. Tots els èxits dels 40 de la mà de l'Adrià Ortega i només els teus números 1 dels 90 i 2000 dels 40 Clàssic amb el Sergi Sánchez i Adrià Soler. 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, Festival Jardí de la Boella, a només 10 minuts de Tarragona i Reus.
21: I tu?
22: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
23: Només penso en tu.
22: Referents amb tu.
24: Arriben els dies Sensiva de Conforama. La millor selecció de sofàs, matalassos i mobles ara Sensiva. Aprofita i renova casa teva amb molts estils al millor preu. A Conforama i Conforama.es.
25: Hora 14. Amb Joan Bofill.
0: Són les 2:22. Els graduats en Medicina i Odontologia són els que arriben a cobrar més just a l'acabar la carrera. Avui s'ha publicat l'informe ACU, que és una macroenquesta a 50.000 joves, per saber com s'han inserit al món laboral pocs anys després de graduar-se. I si Medicina i Odontologia són les que tenen aquesta millor inserció, en canvi els graduats en Història són els que acaben cobrant menys. És a Humanitats, en general, on hi ha més contractes temporals. Àlex Calatrava.
26: Són prop de 1.860 euros bruts mensuals de diferència. De fet, l'àmbit de les humanitats concentra també la major taxa de contractes temporals, amb un 27%. Sous que en general són més alts, però amb menor poder adquisitiu per la inflació. Tot i això, el sistema universitari català està millor valorat pels graduats que anys anteriors i només un 5% dels titulats marxen a l'estranger.
27: Durant certs anys hem estat escoltant que Catalunya no reté el talent i això jo crec que ara és el moment també de posar-ho a la taula i de treballar conjuntament amb el sistema i també amb el sector productiu per afavorir que Catalunya continuï estant en el circuit del talent.
26: És Núria Montserrat, consellera d'Universitats, però l'informe també detecta algunes matèries pendents. En ple auge de la intel·ligència artificial, continua baixant la capacitat de gestionar informació. La bretxa salarial per gènere arriba als 500 euros mensuals a Medicina i Odontologia i en els doctorats, un de cada tres reconeixen patir problemes de salut mental.
0: La bona notícia és que el 90% dels graduats aconsegueix feina i la majoria amb contractes indefinits.
26: 7 de cada 10 titulats estan ara treballant amb contractes indefinits o fixos, una tendència que ja va començar amb la reforma laboral del 2022. L'informe també posa de manifest que els estudis de màster i els doctorats garanteixen millors expectatives laborals.
28: El 63% et diuen que han millorat la categoria professional respecte a la feina prèvia i el 61% que ha millorat la retribució. Per tant, fer un màster té un impacte objectiu amb la teva feina.
26: És Anna Prades, responsable de l'informe.
0: I anem ara amb la crònica de successos. Atenció, a aquesta hora els usuaris de Rodalies, en concret de les línies R2 Nord i R11 entre Montcada i Mollet del Vallès, perquè fins ara hi havia una alerta per una fuita a l'estació de la Llagosta amb un contenidor de matèries perilloses en aquesta estació de la Llagosta en què s'ha hagut de confinar preventivament els treballadors. Aquesta alerta que s'acaba d'aixecar segons Protecció Civil, però encara fa que ara mateix hi hagi transport alternatiu per carretera entre Montcada i Reixac i Mollet del Vallès. I atenció perquè, aprofitant el partit entre Espanya i França d'ahir, un grup de lladres va intentar entrar a robar a casa de Lamine Yamal, a Esplugues de Llobregat. Dos individus en passamuntanyes van intentar entrar-hi de matinada, hores després d'aquest partit. Carles.
29: Sí, els Mossos d'Esquadra han frustrat un intent de robatori mentre el jugador i la seva família eren a Dallas després de disputar la semifinal del Mundial. Els fets han passat cap a les 4 de la matinada. Segons ha avançat la Vanguardia i ha pogut confirmar la SER, dos individus han intentat accedir a la propietat escalant un mur. Les càmeres de seguretat els han detectat i els vigilants privats els han sorprès abans que poguessin entrar a l'habitatge. En ser descoberts, els assaltants han fugit. La seguretat privada del futbolista ha alertat els Mossos d'Esquadra i ara la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació. Aquesta nit hi ha hagut dos intents de robatori més en cases del costat. La mansió de Lamine és molt coneguda tant per les imatges que comparteix habitualment el futbolista a les xarxes com perquè durant anys va ser la residència de Shakira i Gerard Piqué.
0: Seguim amb tu, Carles, perquè els Mossos avisen que cuidem bé del nostre DNI, perquè els DNI robats tenen un valor molt gran al mercat negre. De fet, s'ha desarticulat un grup especialitzat en estafes bancàries a través de la usurpació de la identitat.
29: Els Mossos han intervingut més de 1.600 documents d'identitat de persones d'arreu de l'Estat, documentació bancària, telèfons mòbils, targetes SIM i 13.500 euros en efectiu. Es calcula que en només 12 dies van guanyar més de 130.000 euros. El sergent Joan Pere García, cap de la unitat d'investigació d'Horta Guinardó, explica com era el seu modus operandi.
2: Amb aquesta documentació, evidentment, que provenia de diferents fets il·lícits, doncs el que feia l'organització és buscar persones similars d'aquesta documentació per suplantar la seva entitat en una entitat bancària i així poder obtenir les dades per començar a fer el que és l'estafa pròpiament.
29: Els Mossos avisen que els DNIs tenen molt de valor en el mercat negre.
2: Un DNI sostret en el mercat negre, doncs els delinqüents poden fer molt mal.
29: Els 5 detinguts per aquesta operació tenen entre 22 i 54 anys i viuen entre Cerdanyola del Vallès, Mollet, Ripollet i Montcada i Reixac. La investigació continua oberta i no es descarta la localització de noves víctimes.
0: I el govern ha admès aquí a Ser Catalunya que ara mateix no hi ha data per reobrir el parc de Collserola. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en una entrevista a l'Aquí Catalunya amb la Laura Estrada, ha defensat que no es decideix el tancament per motius econòmics, sinó estrictament sanitaris.
4: Això és un reglament de sanitat animal i amb això Europa és molt, molt estricta, perquè si no s'escamparien les malalties d'animals, s'escamparien. Si no fem la feina, això seria un caos sanitari a Europa. Per tant, cal fer la feina de manera ràpida, coordinada, transparent.
0: Anem pels esports. És a punt d'arribar Adeyemi a Barcelona mentre el Barça continua pendent de la lesió de De Jong. Nil Solà, bona tarda.
5: Què tal, Joan? Molt bona tarda. Doncs a les pròximes hores arribarà Karim Adeyemi, el segon reforç del Barça de Hansi Flick per la temporada 26-27 a Barcelona. Està previst que el seu vol aterri al voltant d'un quart de cinc de la tarda. Això sí, no passarà revisió mèdica fins demà dijous al matí i la presentació i la firma del contracte està pendent de l'agenda del president Joan Laporta. L'altre nom propi en les últimes hores en clau Barça és el de Frenkie de Jong. El futbolista del Barça ha tornat del Mundial amb una lesió al genoll, lesió important. Hi ha preocupació important al voltant de la figura del migcampista holandès. Les últimes proves mèdiques estan passant en aquests moments, però tot apunta que podria perdre fins a 4 mesos de competició, és a dir, que pràcticament fins al final del 2026 Frenkie de Jong no podrà jugar amb el Barça si es confirmen els primers diagnòstics.
0: I en cultura, l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui les obres per reformar l'Anella Olímpica, en concret la nova sala de concerts, el Sant Jordi Club, que deixarà de ser només la petita sala del Palau Sant Jordi. Amb capacitat de fins a 9.000 persones, ha d'estar llesta el 2029. Júlia Domènech.
7: Avui, des d'aquí al Sant Jordi Club, l'alcalde Jaume Collboni ha defensat que el futur del nou recinte està pensat perquè l'experiència no passi només a dins la sala, sinó també al seu entorn. Així ho ha detallat posteriorment Jorge Vidal, en representació de l'equip guanyador. Ha destacat que el projecte obrirà el recinte cap a Montjuïc, amb una gran plaça d'accés, jardins i espais d'estada perquè el públic pugui arribar-hi caminant o en el futur directament des de la nova estació de la L2 del metro. La sala també canviarà segons cada espectacle mitjançant grades reàctils, escenaris mòbils i cortines acústiques. Podrà passar d'acollir 3.000 espectadors a 9.000, mantenint sempre la mateixa qualitat sonora. L'alcalde també ha fet èmfasi que la inversió anirà a càrrec de BCM, que la recuperarà amb els ingressos que genera la gestió de l'Anella Olímpica. L'enderroc de l'actual Sant Jordi Club començarà el 2027 i el nou equipament es preveu per a finals del 29.
0: Gràcies, Júlia Domènech. Des de l'Anella Olímpica arribem a 2:15. Ho teniu tot a sercatalunya.cat.
25: Hora 14, en la SER, con Javier Liébana.
8: 2:30, 1:30 en Canarias, es una exhibición que ocupa hoy todas las portadas y que llevamos recordando, ya sea de vacaciones o en el trabajo, toda la mañana.
9: Es el killer de Eibar, es Oyarzabal que coge carrera, pierna izquierda, le pega, fútbol.
8: Así lo narramos anoche en Carrusel y así se han escuchado las calles hasta bien entrada la madrugada, o en algunos casos seguro que la mañana, en muchos puntos de España.

0: Ara mateix, el termòmetre a Barcelona marca 29 graus. A Tarragona estan a 30 graus, a Girona a 32 i a Lleida a 38, tot i que s'han superat avui els 40 graus durant les hores centrals del dia. Aquest dimecres, Catalunya ha afrontat el pitjor dia de la tercera onada de calor de l'estiu. William Delsa, bona tarda.
1: Sí, l'any passat, des que va començar l'estiu, fins al 4 d'agost va haver-hi 306 morts atribuïbles a la calor, 82 més que en tot l'estiu del 2024. Obrint el prisma, la calor extrema ha provocat més de 10.000 morts a l'àrea metropolitana de Barcelona, la capital catalana i els 35 municipis que l'envolten, entre el 2002 i el 2022, segons un estudi de l'Institut Metropoli presentat ahir mateix.
0: Amb aquesta calor extrema, l'únic que volem és refugiar-nos a casa, amb l'aire condicionat, un ventilador, o anar a una piscina, o banyar-nos al mar. El que està clar és que ningú vol quedar-se al carrer.
1: De fet, l'Èlia Pijuan ha sortit a comprovar-ho i ha preguntat a les persones que s'han anat trobant quant de temps aguantarien al carrer amb aquesta calor.
2: Yo entre 4 y 6, no me seguro.
3: 20 minutos.
4: Un poquito más a lo mejor. Sí, yo creo que una horita se puede aguantar, depende de lo que hagas.
5: ¿De 10 o 15 minutos máximo?
6: Pues yo creo que más o menos, como máximo, yo creo que 10-15 minutos. Ahora mismo, no más no podría. No, si tengo que aguantar una cola larga de algún evento o algo, no podría. No.
7: 30 minutos y porque he sido camarero, pero no más. No más.
8: Yo aguantaría 20 minutos.
1: 20 minuts, una horeta o com a molt 6 hores, però hi ha persones que no tenen aquesta opció, que viuen i dormen al carrer, que no tenen casa amb aire, ni ventiladors, ni dutxes, que passen 24 hores o gairebé al carrer i que no poden, evidentment, seguir les recomanacions bàsiques com evitar el carrer a les hores de calor més intensa.
0: I és precisament per això que la Fundació Arrels ha alçat la veu i ha demanat a l'Ajuntament de Barcelona més facilitats perquè les persones sense sostres puguin refugiar de la calor. Beatriz Fernández, directora d'Arrels Fundació, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
0: Quantes hores es pot passar una persona sense llar al carrer? Nosaltres dèiem 24 o gairebé, és així?
9: Sí, sí, hi ha casos que sí. És a dir, si una persona pernocta al carrer, té la mobilitat més o menys reduïda, és a dir, no es desplaça gaire del lloc per edat, per salut, pel motiu que sigui, pot estar perfectament 24 hores al carrer, en l'espai públic. Sí, sí.
0: Anem-li a posar dimensió, perquè quantes persones sense sostre hi ha actualment a Barcelona i a Catalunya? No sé si tenim la xifra.
9: A Barcelona sí que tenim la xifra, perquè tenim el recompte d'Arrels, que al desembre va comptabilitzar gairebé 2.000 persones i les últimes dades de l'Ajuntament de Barcelona que també parlen de més de 2.100 persones. A Catalunya és més complicat perquè un dels principals problemes que tenim amb aquest fenomen o aquesta problemàtica del sensellarisme és que no hi ha una xifra consensuada ni calculada de la mateixa manera. O sigui, ja la Sindicatura de Greuges de Catalunya va posar una xifra aproximada de 6.400, em sembla. Les entitats que estem treballant perquè s'aprovi la llei del sensellarisme estem parlant de més de 18.000 persones. Vull dir, aquesta també és una dificultat en aquest cas.
0: Bueno, en tot cas estem parlant de milers com a mínim a Barcelona.
9: Totalment.
0: Aleshores, quina és la seva realitat els mesos d'estiu? O sigui, què fan aquestes persones? On van? No sé si tenen alguns trucs, suposo que hauran desenvolupat ja per refugiar-se de la calor.
9: Clar, la qüestió és el principal element és que són persones que estan al carrer sempre, és a dir, ara durant la calor estan al carrer, però a l'hivern també estan al carrer i durant els mesos de temperatures més suaus segueixen estant al carrer. I com bé dieu, dintre d'aquestes 2.000 persones, doncs hi ha perfils o hi ha situacions, més que perfils, hi ha situacions molt diverses. Hi ha persones que sí que tenen més capacitat autònoma i tenen més possibilitat de moure's, de desplaçar-se doncs, en els recursos, en els espais, en els refugis climàtics que existeixen a Barcelona, que tot i que n'hi ha, sempre són insuficients per a aquesta realitat, no? Però hi ha altres persones que ja sigui per edat, el que us deia, no? Perquè hi ha persones que tenen una mobilitat molt reduïda o que hi ha temes, per exemple, si tenen pertinences o tenen animals de companyia, doncs moltes vegades no es desplacen o no van en aquests recursos perquè no els hi deixen entrar amb les pertinences o amb els animals, no?
0: I on van, aleshores?
9: A l'espai públic. És que l'única

0: No? Mm. Ha, són espais que tanquen perquè els treballadors han de fer vacances i que són presentats com a refugi climàtic però queden anul·lats, diguéssim, són menys alternatives.
1: Totalment, és a dir, jo, és comprensible perfectament que els refugis climàtics tinguin un horari i hi hagin de respectar uns horaris, però clar, en el cas del sensellarisme, les persones que estan al carrer no tenen un horari. Elles o elles estan sempre en aquesta situació, no? Llavors, és això, no sempre poden accedir als recursos i ja no solament per qüestió d'horaris, que és un problema, sinó que a vegades és això, per la seva mateixa situació, no són benvinguts en alguns d'aquests espais.
2: Clar, quan demaneu que estiguin, per exemple, adaptats i condicionats, a què ens referim? Mm-hmm. Quan ho posem físicament, què hauríem de passar? Mm.
1: Sí, físicament, que siguin espais on les persones puguin deixar les seves pertinences a algun espai, és a dir, que poguessin haver-hi consignes en més espais públics on la persona pot deixar doncs, la bossa que porta en aquell moment, o si té més pertinences, doncs les pugui deixar, que estiguin adaptats, per exemple, també perquè puguin entrar amb els seus animals de companyia, perquè hi ha moltes persones en situació de carrer que tenen animals de companyia i que no els volen deixar, i menys amb aquestes temperatures, no els volen deixar. Que també siguin accessibles, és a dir, com és el que us deia, no? Hi ha persones grans, persones amb mobilitat reduïda, que per accedir a determinats espais doncs no sempre és fàcil. I després hi ha un altre aspecte que també creiem molt important i que des d'Arrels i altres entitats també ho estem intentant promoure, o és una tasca que fem que és més comunitària, i és que aquests espais entenguin aquesta problemàtica i entenguin la situació en la que es troben aquestes persones, perquè no sempre, jo puc entendre, no sempre és fàcil atendre una persona que es troba en una situació de tanta vulnerabilitat, no? I a vegades tenen reaccions o actuen de determinades maneres que fa necessari que les persones o els recursos, doncs com a mínim tinguin una formació, un coneixement d'aquesta problemàtica, no? I no sempre és així.
2: Clar, és que quan pensem en refugis climàtics, doncs pensem en centres cívics, biblioteques, piscines, parcs... Quins d'aquests ara mateix sí que estan adaptats per persones sense sostre?
1: Home, en general, els centres cívics, les biblioteques, hi ha moltes biblioteques de Barcelona que són conscients d'aquesta problemàtica perquè són refugis, ja no solament són refugis climàtics durant l'estiu, sinó que durant l'any moltes biblioteques són refugis per a aquestes persones. Per tant, hi ha sensibilitat per molts d'aquests equipaments per a aquesta realitat. Clar, les piscines no és un refugi obert per a les persones en situació de carrer, però normalment les piscines s'han de pagar. Mm-hmm. Llavors aquest és un problema important. Com us deia, els centres cívics, doncs hi ha alguns que sí que tenen aquesta sensibilitat o aquest coneixement. Moltes vegades les sales d'espera dels hospitals doncs, també s'estan convertint en refugis climàtics, i aquí sí que és una realitat que des dels hospitals la coneixen molt. No és que estiguin adaptades, sinó que la realitat de l'hospital és que és tan variada que el sensellarisme doncs és un més dels temes que tenen.
2: I tu parlaves també d'espai públic abans, que és l'únic lloc que tenen. Just aquest cap de setmana explicàvem el concepte d'arquitectura hostil, que cada vegada l'espai públic s'està reduint més per a aquestes persones. Doncs, imagina't un banc a l'ombra on podrien estirar-se a fer la migdiada, doncs els separem amb una barra de ferro o punxes al terra. Sí. Això també està dificultant que aquestes persones tinguin espai públic per a ells?
1: Sí, i a més hi ha un altre aspecte. En l'espai públic ens trobem en una situació ara a l'estiu que és molt normal, però que té una incidència directa amb les persones en situació de carrer, que és per una banda les temperatures altes, evidentment, i les radiacions solars que els afecten directament físicament, però després també estem en una època de l'any en què, pues, ja sigui per vacances o simplement perquè el dia s'allarga més, doncs estem molt més, la ciutadania estem molt més al carrer, sortim molt més, sortim a sopar, sortim a passejar, amb aquestes calors, si a més no hi ha aires acondicionats a casa, doncs aprofites els vespres i les nits doncs, per sortir al carrer, i això fa que l'espai públic, que és l'únic, insisteixo, que és l'únic espai que tenen aquestes persones per estar, doncs estigui més ocupat, hi hagi més ocupació de l'espai públic normal, no? Però clar, això fa que aquestes persones doncs hagin de buscar moltes vegades, o hagin de buscar altres llocs on estar, perquè els llocs en els que estan normalment estan ocupats, o perquè els llocs en els que estan normalment fins a altes hores de la matinada no queden tranquils. Per tant, hi ha tot el tema del sur i del xivarri, doncs també que els impossibilitats a descansar. I després també aquesta ocupació també origina que els espais públics doncs també estiguin necessitin com més a vegades doncs més neteja o hi hagi la voluntat més de netejar-ho, i moltes persones en aquesta època de colons expliquen que se'n van a dormir més tard perquè el lloc que tenen normalment per dormir doncs està ocupat, i s'aixequen més aviat perquè els venen a aixecar fora. Exacte, perquè els fan aixecar per netejar aquests espais. Vull dir, el descans durant aquesta

0: a l'espai públic és molt, molt, molt més complicat a vegades que durant la resta de l'any.
1: Sí, fins i tot podríem dir que l'estiu amb la calor és molt més dur que un hivern fred per
0: Mira,
1: a aquestes persones?
0: Sí, això, aquests dies que estem mirant el termòmetre, si fem una mica de repàs dels últims dos anys, potser, sobre les operacions fred i l'operació calor, veiem que, clar, estem en un clima mediterrani que les temperatures són força suaus a l'hivern. És a dir, durant l'hivern portem dos anys en què potser un o dos cops hem baixat de temperatures, o sigui, hem baixat dels 5 graus o dels 10 graus.
1: Això a Barcelona, no? Perquè si ens n'anem a Lleida, per
0: exemple. No, correcte. Sí. Exacte, estic parlant de... Sí, sí, o sigui, a Barcelona estem en aquesta situació. Però, en canvi, el que estem veient cada cop més és que les temperatures a l'estiu són molt més altes, no? Llavors, i això... pel que sembla, pel que diuen els experts, és una realitat que cada cop anirà més a Barcelona, a Lleida, a Tarragona, o sigui, l'efecte o el canvi climàtic doncs està afectant de forma molt directa l'espai públic i en aquestes persones, no? I realment la calor amb malalties cardiovasculars o de l'aparell respiratori o en persones grans té una afectació molt directa. De fet, estàveu parlant ara fa un moment, no?, dels efectes de la calor a la salut de la població en general. Doncs en el cas de les persones sense llar, que a més, ja us dic, a vegades no es mouen, a vegades tenen malalties cròniques o a vegades són gent gran, gent de més de 70, 80 anys, doncs sí, té un efecte molt més perillós.
2: Clar, sí. I també amb aquesta calor el recurs que té molta gent és dutxar-se constantment. I això no sé si les persones sense llar tenen aquests espais o tenen on poder accedir per refrescar-se d'aquesta manera.
0: Sí, sí, hi ha espais però són insuficients. És a dir, sí que hi ha, nosaltres per exemple a Reus tenim un espai de dutxes i de serveis higiènics que podem fer servir, hi ha espais públics, hi ha centres públics amb dutxes obertes a la ciutat, o sigui, a les persones que estan en aquesta situació, però són del tot insuficients, perquè a més, és el que tu dius, una de les recomanacions que ens estan fent aquests dies de tanta calor és que ens dutxem i a vegades ens dutxem fins i tot més d'un cop al dia.
1: Home, i tant.
0: Correcte. Sí, sí. Doncs això per una persona que viu al carrer és totalment impensable. És impensable dutxar-se cada dia, això és impossible, i venir molt menys dutxar-se més d'un cop en un mateix dia.
1: Clar, i moltes acaben fins i tot utilitzant les fonts que trobem als parcs, però això també és un problema, no? Perquè, segons tinc entès, no està permès.
0: No està permès, sí, les ordenances municipals sancionen, o sigui, no és que solament no estigui permès, sinó que hi ha sancions associades a l'ús de les fonts públiques doncs, per netejar-se o per netejar algun utensili o alguna peça de roba, que evidentment les fonts no han de tenir aquesta destinació, però si no hi ha prou serveis i no hi ha prou dutxes o prou llocs on les persones puguin dutxar-se, puguin canviar-se de roba, doncs poden arribar a fer ús d'aquestes fonts públiques i sí, el que acaba passant en alguns casos és que s'acaba sancionant a persones que no tenen res i que fan ús d'aquestes fonts públiques doncs per això, per salvar la calor.
1: Que també demaneu, no?, que aquesta ordenança es modifiqui almenys durant aquests mesos de més calor.
0: Sí, i sobretot, ja no solament durant aquests mesos de més calor, sinó tenint en compte qui fa ús d'aquestes dutxes, no? O sigui, que es tingui en compte les persones en situació de sense llar i mentre no hi hagin alternatives, aquestes persones no se les sancioni.
1: I mentre no hi hagi alternatives també que vinguin des de dalt, nosaltres, si anem pel carrer en aquests dies de calor o durant l'any, però ara parlem de la calor, ens trobem una persona sense llar, què li podem oferir o què podem fer per ajudar-lo?
0: Moltes vegades la primera cosa que li podem oferir és informar, perquè no tothom que està al carrer és coneixedor dels refugis climàtics, no coneix llocs on pot anar. Jo crec que la ciutadania que podem conèixer, no? Ara, perquè ja us dic, a través dels mitjans del tema del refugi i de les indicacions les coneixem, doncs això poder-los explicar a aquestes persones i escolta'm, doncs pots anar a la biblioteca, pots anar al centre, pots anar a alguna de les entitats que estem col·laborant amb temes de sensellarisme. Una cosa molt... si vols, molt senzilla i molt pràctica, que nosaltres també estem fent al centre, és oferir-los aigua. Moltes vegades no tenen ni aquella... En els mitjans ens diuen beu encara que no tinguis set, no? I això ens passa a tots, que al final beus quan tens set. Clar, això vol dir que el cos està molt deshidratat. Hi ha molta deshidratació en les persones que viuen al carrer perquè no són conscients moltes vegades de
1: la set,
0: necessitat,
1: no?
0: De beure.
1: Estàs preocupat,
0: no?,
1: d'una altra cosa.
0: Correcte, doncs oferir, ja us dic, en aquests moments doncs potser és un gest molt senzill però molt, molt útil. I I el més senzill, potser el més fàcil és això, és ser conscient que hi ha aquesta persona i que moltes vegades el que necessites és això, que puguis atensar-te i puguis preocupar-te una mica per la seva situació. Perquè també els companys de carrer, els educadors i els companys de carrer, el que ens expliquen és que moltes vegades, últimament, en les últimes setmanes han hagut d'atendre per això cops de calor, insolacions, marejos, que una persona que potser no coneix a ningú al seu voltant no ho expressa. Clar. I si t'atenses i li preguntes com està, doncs és possible que t'ho pugui dir.
1: Clar, perquè ho expliquen, o sigui, si tu t'apropes, sí, ho expliquen.
0: Sí, sí, sí, és que hi ha moltes vegades hi ha molta sensació, molta impressió de que les persones de carrer no volen que ningú se'ls atensi, no? I són com tots nosaltres, que tenim dies bons, tenim dies dolents, tenim dies que tenim més ganes de parlar i hi ha dies que potser no tantes, però en general el que ens expliquen les persones que coneixem és que han agraït sempre doncs això, la proximitat de la resta dels veïns i veïnes quan han estat en aquesta situació.
1: Beatriz, avui estem parlant de solucions d'emergència per calor, uh-huh. però si busquem una solució a mig llarg termini per les persones sense llar, on hauríem d'acabar?
0: Doncs tot passa per tenir consciència de que el sensellarisme és una vulneració del dret a l'habitatge. Per tant, el tema de l'habitatge i l'allotjament ha de ser com el puntal, no? per poder abordar aquesta situació. Però, a més, o sigui, hem de tenir en compte que l'allotjament o l'habitatge assequible és necessari, però per molts d'aquests casos, sobretot per a aquelles persones que porten més anys en el carrer, és necessari també que hi hagi una bona xarxa de serveis que els pugui atendre i que hi hagi també un acompanyament social per a moltes d'aquestes persones, perquè per tornar una mica, no?, a recuperar el vincle amb totes elles.
1: Doncs a veure si és possible, i almenys aquest estiu, a veure si poden la gent que pari, que els expliqui els refugis climàtics, que els doni aigua, i a veure si ens en podem sortir d'aquestes onades de calor. Beatriz Fernández, directora d'Arrels Fundació, moltíssimes gràcies, i tant de bo totes aquestes peticions es facin realitat.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Guillem del So, què ens recollim del dia avui?
2: Mira, estem pendents de dos incendis. El primer és a Sant Quirze Safaja, al Moianès, crema des de les 3 de la tarda i afecta una superfície aproximada de 70 hectàrees de massa forestal. Ben a prop, al pavelló de Centelles, hi ha el Miquel Giol. Miquel, bona tarda, com està la situació?
3: Bona tarda. Doncs, de fet, l'última actualització és que el foc afecta 97 hectàrees, majoritàriament forestal, i prop d'un terç de les quals a la zona dels Cingles de Bertí. La situació està complicada. El foc ha saltat la carretera de Sant Feliu de Codines a Centelles i propaga lliurement. Els bombers treballen a l'incendi amb una quinzena de mitjans aèris i uns 140 efectius, també desenes de voluntaris dels ADF. Els primers càlculs apunten a un potencial d'unes 500 hectàrees, sobretot al flanc esquerre, on el vent empeny les flames i provoca focus secundaris. El que preocupa és que el foc està en una zona de barrancs i si el salta pot intensificar, per tant, la propagació. Emergències ha desallotjat el CRAE Puigdolena, que tenia les flames molt a prop, i s'ha desplaçat fins a Centelles. Prop de 30 persones faran nit a una casa de colònies dels Hostalets de Balanyà. Ara per ara, bones notícies, però, perquè els diuen que l'edifici quedarà sense danys. També han hagut de marxar preventivament els residents en una casa de colònies i els del càmping L'Illa. En aquest cas, la majoria han tornat als seus domicilis i els infants de la casa de colònies s'han allotjat en una altra casa de la zona.
2: Doncs gràcies, Miquel. Hi ha un altre incendi actiu, és el terme de Carola del Camp, en una zona de vegetació. Els bombers han rebut l'avís a les 2 del migdia i ja hi han desplaçades 43 dotacions, entre les quals 11 mitjans aeris. Fonts dels bombers confirmen que hi ha algun focus al terme d'Aiguamúrcia i, per tant, és el quart incendi de la setmana en aquesta zona. El foc encara es troba molt proper a l'incendi que es va declarar diumenge. I aquesta tarda, al terme municipal d'Olot, 9 persones han resultat ferides per la caiguda d'un arbre en una casa de colònies de Batet de la Serra. Un d'ells està en estat greu i està traslladat a l'Hospital Trueta de Girona. Els altres 8 ferits, tots menors, han estat traslladats a l'Hospital d'Olot, un en estat menys greu i 7 lleus. Les primeres informacions apunten que la persona ferida de més gravetat seria una monitora. I els Mossos d'Esquadra precisen que l'arbre que ha caigut al porxo d'una mena de paller de masia, on hi havia el grup format per 6 monitors i 16 menors d'entre 9 i 11 anys, que havia demanat permís per aturar-se a dinar mentre feien una ruta. Però les primeres indagacions apunten que l'arbre ha caigut sobre la teulada com a conseqüència del vent. I a banda dels incendis, ja són 20 les persones que han mort ofegades des de l'inici de la temporada de bany, ara fa tot just un mes. Més de la meitat han estat a les platges. Eva Hidalgo.
4: De les 11 víctimes al litoral, 9 han estat a la Costa Daurada. A les piscines han mort 6 persones, el doble que l'any passat, la majoria zones privades. Una era menor. I a aigües interiors hi ha hagut 3 víctimes, un home al pantà de Sant Antoni i 2 infants d'11 anys, recentment al riu Ter, a Manlleu. El telèfon d'emergències ha rebut més d'un miler de trucades relacionades amb centenars d'incidents a les platges catalanes. Les incidències sanitàries han concentrat la major part de l'activitat.
5: Gràcies, Eva. I per acabar, un apunt més festiu. Després de la classificació d'Espanya per la final del Mundial, l'Ajuntament de Barcelona ha decidit que instal·larà una pantalla gegant a tocar del Camp Nou per poder veure el partit. L'Ajuntament pretén atreure públic familiar i per això a partir de les 7 de la tarda hi haurà activitats i música en la prèvia del partit. L'espai estarà vigilat i no s'hi podrà accedir amb begudes alcohòliques ni ampolles de vidre. Barcelona s'assume així a altres ciutats metropolitanes, com Badalona o Sant Feliu, on aquests dies ja s'havien instal·lat pantalles a l'aire lliure per seguir la selecció.
1: Hi aniràs o què?
5: No crec que hi vagi, la veritat, Laura.
1: Jo tampoc. Estic fora aquest cap de setmana. Va, anem als esports. Martí Junca, bona tarda.
6: Bona tarda, Laura.
1: Perquè sembla que ha arribat algú a l'aeroport, no?
6: Doncs sí, ha arribat Karim Adeyemi, el nou fitxatge del Barça, i allà l'ha anat a rebre Nil Solà. Escoltem-lo.
7: Què tal, Martí? Molt bona tarda. Doncs fa una estona, al voltant de 4:45 de la tarda, ha arribat ja Karim Adeyemi a Barcelona, el segon reforç per Hansi Flick de cares a aquesta temporada 26-27, perquè el Barça ha pagat 22 milions d'euros fixes, 7 en variables, i el Dortmund es guarda una plusvàlua en un futur traspàs del 20%. Polivalència per l'atac, tal com volia Hansi Flick. Pot jugar a la dreta, pot jugar a l'esquerra i també de davanter. Ara directe a l'hotel a descansar. Demà està previst que passi revisió mèdica l'alemany. Polivalència al servei de Flick. Ja està previst la presentació sigui la setmana que ve, tot i que ja podria entrenar-se amb els seus companys a finals d'aquesta mateixa setmana.
6: Del Barça de futbol al Joventut de Badalona, de bàsquet, perquè el Club Verd i Negre acaba d'anunciar el retorn de Nico Laprovittola, procedent precisament del Barça per 3 temporades.
1: I avui, semifinal del Mundial, estem pendents de qui serà el rival d'Espanya a la final del Mundial, que el Guillem de Sol anirà a veure a la pantalla gegant. Podríem tenir avui segona final consecutiva de Messi perquè juga Argentina-Anglaterra.
6: Sí, avui a les 9 del vespre, aquesta segona semifinal, després que ahir, com deies, Espanya guanyés de manera molt contundent a França. Un partit amb molta càrrega política també, sobretot per part dels argentins, amb el conflicte de les Illes Malvines. Malgrat això, Scaloni, seleccionador argentí, diu que només és un partit de futbol.
8: El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa. Es un partido de fútbol. Y vamos a jugar un partido de fútbol contra una gran selección que tiene un gran entrenador, que lo aprecio, lo admiro mucho, y es un partido de fútbol. Punto.
6: L'últim precedent d'una Argentina-Anglaterra el trobem a l'any 2002, amb victòria pels anglesos per 0-1, però el partit més recordat és l'Argentina 2-Anglaterra 1, amb doblet de Maradona, el primer. Aquell gol on recull la pilota al mig del camp i va deixant enrere jugadors anglesos fins a marcar, i el segon, el conegut com a la Mano de Dios, on Maradona va simular tocar la pilota amb el cap i realment va rematar dins la porteria amb la mà.
1: Home, i tant. Tu ja aniràs a la pantalla gegant?
6: Jo tampoc, la veritat, no tinc ganes d'anar-hi. No? Malauradament sí.
1: Vas amb algú? No et vols mullar?
6: No, jo el veuré tapat amb una manta, segurament, per no escoltar clàxons, ni veure banderes, ni res.
1: Ni petardos, ni res. Molt bé, ben fet, Martí Junca. Moltes gràcies. I anem al temps. Núria Seró, bona tarda.
9: Molt bona tarda.
1: A veure, avui ho dèiem al principi. Dèiem 30 graus, 35, 40 a Lleida, fins i tot dia de més calor d'aquesta onada. Com ha sigut?
9: Molt càlida, però ha fet més calor, per exemple, al prelitoral que a Lleida. Per exemple, a Anglès, a la Selva, s'han superat els 42 graus, a Vacarisses s'han fregat els 42, a Olot han superat els 40 graus, Vallirana, 40 graus... Temperatures molt, molt altes, però per sort ja demà baixin les temperatures. Però hi ha una petita mala notícia, o gran, és que la pròxima nit serà molt difícil dormir. De fet, bona part de Catalunya... Sí.
1: Mare meva.
9: Sí, perquè bona part de Catalunya està en avís per altes temperatures nocturnes, i és que tenim per davant una nit tropical o inclús tòrrida a la costa. Tropical és quan les mínimes no baixen dels 20 graus, però hem de dir que les mínimes s'acostumen a assolir a les 7-8 del matí. És a dir, quan anem a dormir, molts termòmetres encara estaran per sobre dels 30 graus. Així que molta paciència, que aquesta nit serà molt difícil poder dormir.
1: I una cosa que avui m'ha sorprès, Núria, és que aquí a Barcelona almenys hi havia núvols, però feia una calor d'espanto. No ens lliurem de la calor, tot i que s'ennuvoli?
9: No, de fet, són dies que dona la sensació com si estiguéssim dins d'un forn. Quan fem una pizza o estem cuinant i obrim el forn, és la mateixa sensació. D'aquestes núvols, cel cobert, també encalitzat, fruit de la pols sahariana, i és una sensació de molta calor, com estar dins d'una sauna, i les temperatures avui han estat molt altes. Si és veritat que demà encara tindrem calitja i demà serà una jornada inestable. Tindrem doncs encara aquesta pols sahariana i també al matí ja tindrem algun ruixat per Ponent, i a la tarda sí que tindrem els ruixats més dispersos per Catalunya. I clar, com que tenim aquesta pols sahariana, la pluja serà en forma de fang.
1: Doncs que no renti el cotxe, la gent. Només una pregunta última. Ja. La calor baixa, per tant, els propers dies una mica, ni que sigui?
9: Sí, baixa els pròxims dies, demà dijous, divendres, però tot apunta que passarem d'una calor extrema sufocant a molta calor.
1: Vaja.
9: I podria ser que a partir de diumenge inclús pugés una miqueta més. I de fet és que avui, dia 15, comencem la canícula, que dura tot un mes, fins al 15 d'agost, que popularment és la període més càlid, tot i que ja estem a la tercera onada de calor.
1: Doncs molta paciència amb aquesta calor, a veure si en algun moment baixem una mica més. Núria Zero, moltíssimes gràcies, fins demà.
9: Fins demà, una abraçada.
1: En Lluís Colomer és el control de so i la Júlia Domènech a la producció. Ara són les 7:25 d'aquest dimecres 15 de juliol de 2026.
10: A la cadena SER, al balcó, Laura Polo Dalfó.
1: Fem una pausa ara i ja tenim aquí la persona que ens acompanyarà els dimecres d'aquest estiu. No digui res, no digui res, que ara et presentarem. Una pausa i ara tornem.
11: Hasta 575 kilómetros de autonomía urbana, ¿eh?
12: Suena bien.
11: Y cargas del 15% hasta el 80% en 30 minutos.
12: Suena el nuevo Micra.
11: Y al 0% TAE.
12: Suena que estreno Nissan.
11: Aprovecha los incentivos del plan Auto Plus y caes con hasta 5.000 euros de ayudas y estrena nuevo Nissan Micra 100% eléctrico, 100% irresistible. Consulta condiciones en nissan.es.
13: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
14: valorado
13: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
14: Y otra. Valorado.
13: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
15: ¿Aún sin vacaciones? Reserva al mejor precio. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés. Y con tu tarjeta El Corte Inglés las puedes financiar hasta en 12 meses TAE 0% sin intereses. Hasta el 31 de julio por compras superiores a 300 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en viajeselcorteinglés.es.
16: ¿Tus pies cantan la Traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
17: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Els dimecres, en aquest balcó d'estiu, tindrem ara, ho dèiem, una persona que ens va fer conèixer el nostre estimat Víctor Fernández Clares, de la Deia Rosa, el Parelles de Fet. Va parlar d'ell i del seu projecte, que es diu L'Altra Ciutat, on conversen veïns i veïnes d'aquella Barcelona més ignorada. Estem parlant, a veure si algun oient el coneix, del Dani Ruiz. Dani, com estàs?
1: Molt bona tarda, Laura. Molt bé, una mica nerviós perquè és la meva primera vegada fent directe.
0: Ai, mira, t'estrenes al balcó, quina il·lusió.
1: Molta, moltíssima, la veritat.
0: I també t'estrenes amb aquesta cinta que has triat tu. Mm-hmm. Per què aquesta cançó?
1: Home, això és una cançó del Kelly Saías, que és un cantant que m'agrada moltíssim i que crec que va molt bé amb aquesta secció que estrenem avui.
0: Una secció que no té res a veure amb allò que fas normalment, això ho tenies clar des del principi quan vam parlar. És un projecte molt diferent que l'hem titulat El Gran Reemplaçament.
1: Mhm.
0: Explica'ns per què. Per què l'hem titulat així? Què farem?
1: Mira, Laura, amb El Gran Reemplaçament cada setmana reemplaçarem prejudicis per històries reals. Cada setmana coneixerem persones, projectes, iniciatives que desmunten estereotips i que contribueixen a fer una societat més oberta, més diversa i millor.
0: I no ho farà sol?
1: No, això ho farem amb un parell d'amics, amb la Shaima Rachidi i el Sean Devnath. I això, que estarem molt ben acompanyats i acompanyades.
0: Doncs els dimecres, això, tindrem el Dani trencant tots els prejudicis i posem-nos-hi ja, si et sembla. Quin prejudici trenquem avui?
1: Doncs mira, som molts els que, molts i moltes els que venim de barris obrers, barris que sempre ens han fet sentir que eren de segona, que no interessaven, que la gent no els coneixia, que només passaven coses dolentes. Hi ha moltes realitats que estan infrarepresentades a la nostra societat, però això ara és una realitat que està canviant.
0: I ens portes dues noies que precisament estan canviant aquesta realitat. Presenta'ns-les.
1: Efectivament. Avui us portem les germanes Carol i Marina Rodríguez Colàs, de Cornellà, que acaben d'estrenar la seva primera pel·lícula juntes com a directores, Hermanos. Una història sobre com és ser un adolescent de barri avui amb una mirada desenfadada i que vol desestigmatitzar la joventut de classe obrera.
0: I elles ja trenquen el prejudici per si soles, per ser dues germanes directores catalanes d'un barri.
1: Dues ties de classe obrera, com elles es fan dir, que fan pel·lícules d'èxit i que relaten històries que no s'han relatat fins ara.
0: I ho fan elles com a directores i també ho fan a través de les seves pel·lícules, l'última, Hermanos.
2: ¿Qué dices, Javi? No jodas, hermano. Tenía que ser del mismo color y todo.
3: Y dale, dale con bam. Dale con bam. Dale con bam.
4: Venga, largo de aquí.
2: ¿Os queréis callar ya que no me entero?
5: Es que siempre la tienes que liar, tío. No nos llega ni para los cordones.
0: Una película que yo te dediqué cuando me vas a decir que hablarías, me la vaig mirar ahí. I és espectacular.
1: És espectacular, la veritat que sí. Ja ens havien deleitat amb Xavales, uh-huh, del 2021, que és una pel·lícula molt bona, que relatava el barri, no?, a través de tres ties que, bueno, que marxaven del barri, que tornaven, etc. I ara doncs han volgut fer una cosa una mica diferent.
0: I de què va la pel·lícula? Si ens pots donar, sense fer spoilers, 5 cèntims de la pel·lícula.
1: Doncs la pel·lícula segueix l'Aiman, que és un adolescent d'origen marroquí, que és convidat per la Sara, d'origen català, a la festa del seu 7è aniversari, celebrada a la casa de la Sara.
0: On, a la zona pija, que
1: ell
0: diuen, no?
1: A la pija, zona pija, sí, a Vallvidrera, que és on treballa la mare d'aquest protagonista, d'aquest Aiman. La pel·lícula, a mi el que més m'agrada és que parla molt amb el llenguatge del carrer. I aleshores això és una cosa que s'agraeix molt perquè al final jo crec que interpel·larà molt més a les persones que l'han de veure.
0: Quins prejudicis ens trenca aquesta pel·lícula?
1: Doncs jo crec que trenca uns quants. És una mica delicat explicar moltes vegades les vides de les persones de barris populars o les vides de les persones d'origen divers. Moltes d'aquestes, bueno, les persones d'origen divers, per exemple, a la nostra societat, per desgràcia, encara estan lligades a molts estereotips i aquesta pel·lícules com aquesta, no?, ens mostren les persones com a personatges rodons, no?, que moltes vegades creiem que les persones pobres només són pobres, que les persones migrants només són migrants, i òbviament no, les persones tenen sentiments, s'enamoren, parlen de temes que els interessen i això fa molt especial aquesta pel·lícula.
0: I per aprofundir més entre en aquesta pel·lícula i amb aquestes dues directores, tenes anat a visitar-les precisament a un lloc on van gravar part de la pel·li. Explica'ns.
1: Efectivament. Aquesta setmana el Sean Devnath i jo vam anar al barri centre de l'Hospitalet de Llobregat, on des de fa 15 anys hi viuen les germanes Rodríguez Colas, la Marina i la Carol, i on s'ha gravat diverses escenes d'aquesta pel·lícula.
0: I què vau, de què vau parlar amb elles? Què els hi vau preguntar?
1: Doncs va ser molt interessant perquè vam parlar de moltes coses. Primer de tot els hi vam preguntar per què havíem quedat allà a l'Hospitalet, i és que l'Hospitalet de Llobregat no només ha estat, no només surt davant de les càmeres, sinó que també surt darrere, no? O sigui, els ha servit per fer tot aquest treball, aquesta feina d'investigació prèvia de preproducció. Elles s'han entrevistat amb moltíssims xavals i xavales de diferents barris de la zona, i això és el que fa doncs, més rica aquesta producció.
0: I vas anar amb el Shaun i veu començar parlant d'identitats.
6: A mi m'ha passat que com a indi nascut a Catalunya, doncs a xarxes m'invaliden la meva identitat catalana constantment. I sé que la vostra pel·lícula ha despertat comentaris de mateix caire.
7: Doncs em sembla molt interessant el que dius, perquè és una de les coses que més es repetia quan fèiem entrevistes amb nois del barri. No ens diuen catalans, només pel color de pell. Crec que ens identifiquem encara, o creiem, que les persones catalanes són blanques, de classe mitjana, i no és real. Els catalans, un percentatge molt alt, tenen pares d'origen migrant extracomunitari, sobretot del nord, d'Àfrica, d'Àsia, de Llatinoamèrica, i hem de canviar imaginaris, no? I el cinema jo crec que és un bon lloc per fer-ho, i sobretot per trencar aquests estereotips.
0: Una setmana clau, això, no? Amb el que va dir Rajoy amb l'equip francès.
1: Efectivament, sí. Bueno, és que, per desgràcia, actualment, avui dia, encara hi ha molta gent que pensa que català és només, no? Per exemple, qui ha nascut a Catalunya, o en el cas de M.R., que francès és només qui ha nascut a França.
0: Sí, que a la pel·li, de fet, hi ha una escena que li diuen d'on ets, i ell diu d'aquí, i diuen, no, però d'on ets de veritat? I ell, no, és que sóc d'aquí, saps?
1: Totalment. Va ser molt enriquidor anar a fer aquesta visita a la germana Rodríguez Colas amb el Shaun, perquè justament el Shaun també ens va explicar això. El Shaun és activista, creador contingut a xarxa social, ell és indi i català, i es reivindica com a indi i català, orgullosament indi i català, i gay, tres voltes rebel, com ella.
0: Com Maria Mercè Marçal.
1: Com Maria Mercè Marçal. I és una de les coses que ella ens explicava, que tota l'estona li passa allò de d'on ets, no? D'on ets tu?
0: Pues primer prejudici trencat d'aquesta pel·lícula. De què més vau parlar?
1: Mira, després... perdó, sí. Vam parlar, òbviament, de xavales. És a dir,
0: la primera pel·li.
1: Jo les coneixia, coneixia per xavales, la seva primera pel·li gran, com dius tu, i a mi em donava molta curiositat preguntar-los si realment hi havia una continuació entre xavales i hermanos, perquè a mi m'ho semblava, no? Aleshores, la Marina i la Carol ens van explicar això.
7: La història de xavales era de redescobrir les teves arrels, no? I estar en pau amb elles. I per mi, hermanos, potser és el moment en què descobreixes com et miren des de fora i surts de la teva zona de confort.
8: Nosaltres, com a xavales, vam explicar una cosa més autobiogràfica, dins que no és autobiogràfica, o sigui, les nostres experiències al barri, i ens demanaven, i els adolescents d'avui en dia, que veiem al nostre barri aquí, ara, on som ara, per què no, com ho estan vivint, com estan vivint això de ser de barri, i ara que a sobre que no són blancs, que és evident que els seus orígens, els seus pares no són catalans, com viuen aquesta generació?
0: Clar, que són històries que fins ara doncs, no s'havien explicat. Suposo que també veu parlar d'això.
1: Sí, totalment. És a dir, la importància... Jo els hi vaig preguntar, no?, que si realment sempre parlàvem de les mateixes històries, perquè sempre eren les mateixes persones les que explicaven les històries, no? I efectivament hi ha un biaix de gènere, de classe, superimportant, que si sempre els directors de cinema són hombres blancos de mediana edat, doncs passa el que passa, no?
0: Totalment. I a mi m'agrada molt d'aquesta pel·lícula, que parlen dels del barri, que volen sortir del barri, però no per anar a créixer, sinó perquè volen, perquè els agrada una noia, que és el que els hi passa a la seva edat, no?
1: Clar.
0: I la pel·li és molt xula, ara ho dèiem, però ja ha rebut crítiques, això sí, de gent que ni l'ha vist.
1: Totalment, sí, sí, és a dir, els primers dies que van penjar el tràiler van rebre comentaris d'odi a les diferents xarxes socials, molt racistes, molt xenòfobs i islamòfobs. Els comentaris a les xarxes socials al final són una demostració d'allò que passa a la societat, però amb un agreujant, i és que molta gent s'amaga darrere de l'anonimat que et donen, no? les xarxes moltes vegades. I es poden fer diverses coses quan t'escriuen comentaris d'odi, i elles han decidit fer això.
7: Hi ha un gran percentatge, molt alt, de comentaris racistes.
6: Com heu fet front a aquests comentaris?
7: Doncs el que hem fet és intentar que la vergonya canviï de bàndol i posar aquests comentaris molt grans, imprimir-los i posar-los als pòsters de publicitat de la peli, perquè es vegin i es vegin les persones, que totes les persones que estan fent aquesta campanya del terror, no?
0: Els va sorprendre a elles trobar-se aquests comentaris, per això ja sabien on es posaven.
1: Ja sabien on es posaven, però realment sí que els va sorprendre comentaris d'odi adreçats a persones menors d'edat.
0: Clar, és que els actors són menors d'edat, això s'ha de dir, que tenen 16 anys,
1: són,
0: com a molt.
1: Sí, són adolescents, i clar, realment, o sigui, la gent moltes vegades és el que diem, no?, que la gent que fa comentaris a les xarxes socials els fa perquè estan dins de les xarxes socials, però realment tu no vas pel carrer dient-li, no és normal, no?, dient-li
0: a un adolescent. Esperem que no es converteixi en normal això.
1: Clar, però, bueno, això, o sigui, ve pel clima crispat que tenim, no?, per l'auge de normalitzar aquest tipus de discursos, i elles, bueno, doncs van decidir, hem rebut aquests comentaris, doncs posem-los en gran, ensenyem-los, no?, per diferents ciutats, i jo crec que és una cosa que és molt valenta i que s'ha de fer, que s'ha de denunciar tot això.
0: I saps si els ha funcionat la promo o què?
1: Doncs la pel·lícula està anant molt bé, però hauria d'anar millor. És a dir, que tota la gent que ens escolti ha d'anar a veure-la.
0: Guillem Delso, a veure-la.
1: Ha de mirar la pel·li, que està a diversos cinemes de Catalunya.
0: Doncs mira, a mirar la pel·li, que és boníssima. Us animem a anar-hi, a veure aquesta història de veritat, que la tenim a prop i que pràcticament no se n'havia parlat fins ara amb tu. Dani Ruiz, que moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho. I ens retrobem la setmana que ve per desmuntar un altre prejudici.
1: Efectivament, ens trobem la setmana que ve aquí al Gran Reemplaçament.
0: Fantàstic. Doncs nosaltres ens retrobem demà. Ara us deixem amb un podcast del balcó, que és el llibre de la Susana, pels més lectors. Fins demà.

0: Dimarts de llibre, Susana Ruiz, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: Avui ens portes 5 meses de invierno de James Kestrel, publicat en castellà per l'editorial Salamandra. I, atenció, novel·la policíaca. Jo crec que no em portes gaires de novel·les policíaques. Per tant, mirant l'historial de la secció, trobo que és diferent.
1: És diferent. N'hem portat algun, però sí que és veritat que molt pocs. És un gènere que a mi m'agrada, no és el que més llegeixo, però sempre hi torno, saps? Mai tampoc no l'abandono. El que passa és que hi ha pocs títols nous que em sorprenguin o que em semblin bons, i per això, encara que els llegeixi, tampoc no els recomano. Però aquesta novel·la que porto avui sí que li trobo una qualitat que fa que valgui la pena la recomanació. Penso jo, i no sóc l'única, ja ho veureu. I també vaig pensar que així sortim una miqueta del carril, no?, i ampliem el catàleg de gèneres per ser més eclèctics, no?, per eixamplar la base.
2: Fantàstic. Anem a l'argument. Clar, imagino que avui serà... la feina, sobretot, és no fer spoilers.
1: Sí, avui hem d'anar molt en compte, perquè amb la novel·la policíaca i el thriller s'ha d'anar... això, molt, sí, amb molta cura, perquè és fàcil explicar de més, intentaré no fer-ho. Mira, ens situem a l'inici de desembre de 1941. Mentre els nazis estan sembrant el caos i el terror a Europa, Estats Units intenta mantenir-se al marge del conflicte bèl·lic. A Honolulu, a la capital de Hawaii, que, com sabeu, és un estat dels Estats Units, l'inspector de policia Joe McGrady rep l'encàrrec d'investigar l'assassinat de dos joves, un noi que és nebot de l'almirall de la Marina nord-americana a Hawaii i una noia japonesa que ha aparegut morta al seu costat, i a més ha estat un doble crim molt gore, eh? L'assassí o assassins s'han acarnissat amb les víctimes torturant-les abans d'acabar amb les seves vides. McGrady, que és un policia molt bregat, engega la investigació condicionat per aquest fet que us dic, que és que el noi assassinat és nebot d'un alt càrrec militar, no? Aquest és el fil per ell comença, per on ell comença a estirar. El cas el portarà a recórrer al Pacífic, des de Hawaii fins a Hong Kong i altres emplaçaments remots de la regió, o sigui que és una història que té molta mobilitat geogràfica. I en paral·lel a això, la flota japonesa avança en secret cap a Pearl Harbor.
0: Clar.
1: Recordeu que us acabo de dir que l'acció se situa a principis de desembre de 1941.
2: Sí, m'encanta aquest context històric a mi.
1: Molt bé. Doncs per llançar un atac contra els americans, el bombardeig de Pearl Harbor, que va ser al pont de la Puríssima, mai sé si el 6, el 7 o el 8. Jo sempre penso que...
0: Fa que els Estats Units, no?, es colin a...
1: Entren a la Segona Guerra Mundial, que estaven intentant mantenir com una equidistància, però ja, clar, són interpel·lats directament i entren pel front del Pacífic. Tot i el context bèl·lic, McGrady, l'inspector, s'entesta en continuar amb la seva investigació per localitzar i detenir l'assassí dels dos joves. O sigui que ni la guerra no és capaç d'aturar.
0: Val, estic atrapada ja, perquè no pot ser millor la barreja de novel·la policíaca i històrica.
1: Exacte,
0: no?
1: és mescla aquests dos gèneres i algun més. Mira, per analitzar la novel·la amb més perspectiva, he contactat amb Antonio Lozano, ell és periodista cultural, especialitzat en novel·la negra, i també és lector literari de l'editorial Salamandra. Per qui no estigui familiaritzat amb el terme, doncs les editorials tenen una flota de persones que llegeixen manuscrits, obres que encara no s'han publicat a Espanya, i en fan un informe més o menys favorable que ajuda l'editorial a decidir si, o descartar si l'incorpora al seu catàleg. Antonio Lozano va ser el lector literari de 5 meses d'invierno per Salamandra, i ell va apostar fort per aquesta novel·la perquè la considera molt bona.
3: Pues yo creo que si hay un adjetivo que define 5 meses de invierno de James Kestrel, pues es sin duda el de ambición, ¿no? Porque mezcla un montón de géneros, el noir histórico, ¿no? Está el relato de aventuras, está pues el toque de belicismo, de romanticismo, el thriller. La verdad es que pocas veces hay una novela de una escala, digamos, tan épica, ¿no? Porque requiere de muchísimo trabajo, y normalmente los autores tienden a la especialización, ¿no? En un solo género, como mucho o dos. O sea, estamos ante una novela muy, muy excepcional, ¿no? Con unos horizontes muy abiertos.
1: I Salamandra, que el coneix i per això li fa encàrrecs i sap que té bon criteri, doncs va publicar la novel·la.
2: Clar, per definició, la novel·la negra, la policia, que el thriller són gèneres que habitualment tenen un ritme narratiu molt àgil. El context històric que marca la investigació policial, aquesta guerra entre Estats Units i el Japó, afecta la narració d'alguna manera, la dinamitza, l'alenteix?
1: Doncs mira, en aquesta novel·la hi passa una cosa que no és habitual. No és que hi hagi una investigació policíaca enmarcada en un període de guerra, com si fossin dos motors narratius paral·lels, sinó que la pròpia guerra acaba integrada en la investigació. Ja us he dit que el noi assassinat és el nebot d'un alt càrrec militar nord-americà, i no puc dir més coses per no parlar massa. Sí que us puc assegurar que aquests dos elements estan perfectament empastats, o sigui, la trama policíaca i el context històric. El ritme narratiu és molt àgil perquè l'autor és un virtuós.
3: Jo crec que la clave aquí és el dinamisme que l'imprime a nivell de canvi constant d'escenari geogràfic, no? Partimos de Honolulu, Hawaii, es una semana antes de que se produzca el ataque a Pearl Harbor, con lo cual el lector sabe, pero los protagonistas no, lo cual es muy interesante. Y luego ya la investigación al tipo, ¿no? A John McGrady, pues le lleva por Hong Kong, le lleva por Japón, isla de Guam, etcétera, ¿no? Es un cambio, un salto constante de escenario, lo cual dinamiza mucho.
1: I un altre factor important, quan es fa una novel·la històrica, sigui policíaca o no, hi ha el risc que la narració es torni lenta o tediosa si l'autor cau amb la tentació d'abocar el text massa dades, sí. No? O sigui, hi ha escriptors que estudien, que es documenten molt per ambientar un moment històric i volen fer evident el seu esforç farcint el relat amb un excés d'informació. No és el cas de James Kestrel, com explica l'Antonio.
3: I jo crec que ell també és molt hàbil, porque a pesar de haberse documentado profusamente, ¿no?, sobre las localizaciones, sobre la historia, nunca deja que los datos ahoguen la narración, ¿no? Yo había leído ya previamente algunos thrillers y siempre demostró tener este pulso. Yo creo que está medido, ya digo, el trasvase de la información convertida en entretenimiento, ¿no? Siempre sabe encontrar el punto justo.
1: O sigui, ben documentat, sí, i s'agraeix, perquè quan detectes allò, errors històrics, dius, ostres, però sense que la novel·la es converteixi en un manual d'història.
0: De totes maneres, Susana, què té més pes a la novel·la, la trama policíaca o la guerra?
1: Mira, aquí vam discrepar amb l'Antonio. Jo, personalment, en algunes parts de la novel·la vaig tenir la impressió que el context històric es menjava la trama policial. Vaig tenir aquesta impressió. Però l'Antonio, que és l'expert en novel·la negra, no ho creu. Ell troba que aquests dos aspectes estan molt ben equilibrats.
3: No penso que el contexto histórico devore el relato policíaco porque son una misma cosa, ¿no? Hay una fusión en el sentido de que la historia policíaca, con todos sus peripecias, aventuras, saltos, sorpresas, giros, ¿no?, etcétera, es el periodo histórico. Sin ese periodo histórico no habría relato policíaco. Son la misma cosa. Y es lo que realmente le imprime personalidad y singularidad al relato, ¿no? Que coge el momento, digamos, de mayor tensión quizás de la historia reciente de la humanidad, como es la Segunda Guerra Mundial, y en ese contexto en que está pasando a nivel geopolítico grandes dramas, ¿no? Estamos en un contexto de guerra mundial, pues ahí engasta una investigación, ¿vale?, que en principio es menor, dado la escala de lo que está ocurriendo a su alrededor.
1: I és això que és el que abans us comentava, no?, que la trama policíaca està trenada amb el moment històric. Total, que després de sentir els arguments de l'Antonio, he canviat de parer. Crec que ell té raó, jo tinc una persona amb poca personalitat. Bueno, sí, admetre.
2: No, però això està molt bé.
1: Estic obert a aprendre.
0: Canviar.
1: Llavors crec que ell té raó, és veritat, i que l'autor aconsegueix un bon equilibri entre trama policíaca i relat històric.
3: Nos movemos en estas dos olas o estos dos ciclos. Un macro marco global de guerra y una investigación criminal que llega a un punto incluso en que ya no importa bien, que es una cuestión, digamos, personal, atrapar al culpable, ¿no? En esto me ha recordado que esté en las novelas de Philip Kerr, ¿no?, con ese detective Bernie Gunther, que investigaba casos concretos, ya fueran desapariciones, crímenes, etcétera, en el marco del nazismo, ¿no? Es decir, tenemos este contexto tan amplio y tan doloroso a nivel global, y siempre hay alguien que piensa que las personas individuales, digamos, y no las razas o los países, también merecen justicia, ¿no?, y una investigación.
1: Aquest recurs també és interessant, no? Col·locar enmig d'una tragèdia col·lectiva, com és una guerra, un drama particular, com és un assassinat, que al cap i a la fi afecta el cercle proper de les víctimes, no tota una regió ni tot un país.
2: I tot i que hi hagi aquest equilibri, què destacaries més de 5 meses d'invierno, relat històric o el policíac? No sé si hi ha algun valor de la novel·la que posaries per damunt dels altres.
1: No podria dir-te en un de sol, perquè la novel·la funciona molt bé en tots els plànols,
0: sí.
1: Exacte, és que està molt, molt ben vestida. Posats a destacar algun element, crec que em quedaria amb el personatge principal, amb l'inspector McGrady, que s'obsessiona amb aquesta investigació i s'obsessiona per capturar l'assassí en aquest context tan, tan hostil i tan advers. L'Antonio Lozano també destaca la construcció d'aquest personatge, que és tan creïble, tan humà com tothom, amb les seves llums i ombres.
3: Jo crec que McGrady tiene mucha calidad, mucho volumen, porque reúne las características de un sabueso clásico. Pero al mismo tiempo es un hombre de acción, sin duda, con muchos recursos, Y también tiene algo de héroe mitológico, ¿no? En el sentido de que ha de superar un sinfín de obstáculos mayúsculos para poder llegar a completar su misión. Y me gusta mucho cómo es un personaje con un código ético muy férreo, pero llega un momento en que lleva tantos años luchando por cerrar el caso y atrapar a este asesino, que en medio, ya digo, de fuerzas históricas, geopolíticas tan bestias, que este código ético empieza a hacer aguas de algún momento, ¿no? Y se empieza a plantear hasta qué punto tendrá que traspasar una serie de líneas rojas, con lo cual también es un personaje con mucho dilema dentro, ¿no? Lo cual le da una profundidad bastante inusual en los géneros que aborda la novela.
1: Perdó, o sigui que la construcció de personatge molt bé, en tot cas, com deia ell, aquesta novel·la empaca diferents gèneres d'una manera brillant i està molt ben resolta, l'analitzis com l'analitzis, tant si mires els elements per separat com si ho mires com un tot, no? com un conjunt.
0: Tinc curiositat perquè abans escoltàvem que l'Antonio Lozano deia que aquest autor, James Kestrel, li recorda a un altre autor de policíaca històrica, en Philip Kerr. Hi ha altres referents?
1: Mira, se'l compara molt amb James Ellroy, perquè els dos han tractat la Segona Guerra Mundial. De fet, Ellroy té un cicle de novel·les ambientades als anys 40 i és un especialista en l'època. Però l'Antonio Lozano, que ja us he dit que ell llegeix molta novel·la negra, ens planteja un altre referent.
3: Jo veo més a Kestrel en esta novel·la emparentado con Raymond Chandler, ¿no? Y su detective Philip Marlowe, salvando las distancias, ¿vale? Pero bueno, sí que entronca McRae del personaje con los grandes detectives del noir americano, pues por su determinación inquebrantable, ¿no? Su inflexible código ético, ¿no? No tolera el ensañamiento con el débil y también tiene este punto de perfecto caballero. Y sobre todo, lo más destacado es que siempre tiene pues una frase irónica en la punta de la lengua, ¿no?
1: Uh-huh. I encara un referent més, en aquest cas...
0: Perdona, és que Philip Marlowe...
1: Clar, és que Chandler és molt bo. Bueno, doncs aquest sí que és veritat que també entenc que li remeti. I hi ha un altre referent que ha citat ell, que no és un autor en concret, en aquest cas, sinó un moviment literari.
3: No olvidemos que la edición original de la novela, ¿vale?, que aparece en el sello Hard Crime Press, que homenajea a las novelas pulp precisamente de sus años, años 20 y 30, ya desde sus portadas, ¿no?, con mujeres sensuales, armas, colores muy chillones, ¿no? A nivel de tanto de estética como de contenido, es un homenaje al pulp y veo claramente una influencia de la novela pulp en Cinco meses de invierno.
1: El moviment de novel·les pulp va revolucionar la literatura popular nord-americana entre els anys 20 i 50. Eren novel·les que es caracteritzaven per explicar històries molt ràpides, de ritme vertiginós i sovint violentes, i segons Antonio Lozano, Cinco meses de invierno realment sembla que entronca amb aquesta tradició.
2: I de l'autor d'en James Kestrel, que en saps, el coneixies?
1: Jo haig d'admetre que no, però l'Antonio sí, i dona fe que és un autor molt solvent. Aquesta novel·la és, podríem dir, el seu do de pit per aquesta ambició, no?, que ha demostrat a l'ambientar-la en un moment geopolític tan complex sense perdre mai el fil i l'interès de la trama policíaca.
3: Yo creo que funciona porque Kestrel tiene mucha mano derecha. Es una autoria de mucha trayectoria. Recordemos que es un pseudónimo. Él se llama Jonathan Moore y ha publicado un montón de thrillers y novelas negras previas. Y en manos de otro quizás no habría funcionado, ¿no? Pero como cada género está muy bien trabajado, ¿no?, se notan las horas de documentación, los muchos borradores que ha puesto en ella, las horas de trabajo, pues la verdad es que funciona, pero repito, en manos de menos hábiles, menos disciplinadas, habría podido ser un pastiche tirando a estomagante. Però, bueno, no és el cas.
0: Un pastitxe.
1: És que personalment em fa tanta satisfacció parlar amb persones que saben tant d'un tema concret, oi? Com l'Antonio, en aquest cas de novel·la negra, realment és quan veus que tu no saps res, perquè et quedes amb lectures, amb impressions molt més superficials, no?
0: Clar, en aquest cas, la novel·la és molt rodona, no, dieu, però és molt freqüent la novel·la negra històrica.
1: Aquesta combinació, no? Això fa de mal dir, perquè cada any a tot el món es publiquen milers de títols nous i ningú no porta el compte per gèneres i encara menys per combinacions de gènere. Per tant, no sabem si quants n'hi ha, si n'hi ha molts, ni percentualment quants representen. En tot cas, la novel·la negra històrica, o sigui, una trama policíaca ambientada en el passat, sembla que no és una barreja massa comuna.
3: La novel·la negra és un gènere que tradicionalment ha estat muy apegado a su tiempo. Yo diría que ha sido el thriller el que ha echado más la vista atrás, ¿no? Hay más thriller, mucho más thriller histórico de acuerdo, que novela negra, que es bastante, yo creo, excepcional. Sí que puedo decir que las novelas negras históricas que he leído, pues muchas veces, ya digo, fallan en el sentido de que se dejan absorber por el detallismo, ¿no? No saben que la prioridad es siempre esto, lanzar la narrativa hacia adelante, ¿no? Propulsar la lectura. Entonces pecan de forma recurrente en querer demostrar cuántas horas se han pasado, ¿no?, ¿no?, en bibliotecas, en archivos, y entonces el detallismo, ¿no?, de ese momento histórico ahoga un poco la historia. Esto pasa con frecuencia, por eso el caso de Krestel de nuevo es tan excepcional, porque él se ve que ha trabajado muchísimo en los años 40, ¿no?, su país, en las turbulencias de la Segunda Guerra Mundial, pero ha sabido filtrarlo, teniendo siempre en mente propulsar la lectura hacia adelante, y por eso lo convierte en una novela tan, tan excepcional.
1: Realment és, vas endavant sempre, no baixa mai la intensitat ni l'interès, no sí. Hi ha aquelles valls que hi ha moltes lectures, no. Crec que ha quedat clar que Antonio Lozano és un enamorat de 5 meses d'invierno.
0: I tu també,
1: que
0: m'ha encantat.
1: A mi m'agrada molt, també. Ell va fer un informe molt favorable per Salamandra i jo personalment ho agraeixo i suposo que molts altres lectors també, perquè així podem llegir-la en castellà, en català no està. I sí que vull agrair molt a l'Antonio, que l'he agafat en una etapa una mica difícil de feina i ens ha costat una miqueta trobar el moment de tenir aquesta conversa, però l'hem trobat.
0: Però aconsegueixes esprema'ls, la bona informació. A mi m'han vingut ganes, ara ho dèiem, de rellegir...
1: Chandler,
0: clar.
1: Sí, tot, rellegir-ho tot.
0: Susana Ruiz, gràcies, guapa.
1: A vosaltres.
0: Una abraçada.

0: Ser Tarragona, Ràdio Reus.
1: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/MAM. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
2: Restaurant Asador Argentí Puerto Madero. Menú migdia per 19,90 €. Dissabtes, diumenges i festius 25,90 €. Tasteu el menú Puerto Madero per 38,50 €, el menú Graellada Argentina per 32,50 € i el menú Chuletón per 42,50 €. Puerto Madero, carrer Drassanes 31, Cambrils. Més info a les xarxes socials.
3: Viu la màgia dels millors

0: dels 40 i zona gastronòmica a 10 minuts de Tarragona i Reus. Compra les teves entrades a laboella.com. Festival del Jardí de la Boella. Que no t'ho expliquin.
1: A la teva empresa la seguretat és prioritària. Amb Sonet Plagues, protegeixes el teu negoci de la legionel·la amb controls, prevenció i tractaments certificats. Confia en els nostres experts i garanteix un espai segur per als clients i treballadors. Sonet Plagues. Tranquil·litat també a l'aigua. Sonetplagues.com.
2: El 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, els 40 i els 40 Clàssic, al Festival Jardí de la Boella. Abans dels concerts, el ritme i la música ho posem nosaltres. Tots els èxits dels 40 de la mà de l'Adrià Ortega i només els seus números 1 dels 90 i 2000 dels 40 Clàssic amb el Sergi Sánchez i Adrià Soler. 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, Festival Jardí de la Boella, a només 10 minuts de Tarragona i Reus.
3: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.